Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

twins, okay? Escoltes, ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes i cats.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCast.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fugiment, un programa força lliure, on cada cop més menja...
0: I a les 11 de la nit, el Fugiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi hauran concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
5: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua.

0: Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum. No són gent tan ordenada, tan centrada com pensàvem.
1: Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora. És a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta. O sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és lo habitual. I dos, ocupen un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat i hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents i tu vas a les cases i, evidentment, hi ha llaminadures a l'armari igual al costat de les galetes.
2: Eh? Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És a dir, un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allò a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar, igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribo.
3: ¿Por qué necesitas de ahora sonrient así?
4: Sonrient.
3: Sonrient perquè
1: és que vosaltres ara no ho veieu, però són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa, perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no el pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults, que sí que se suposa que estan fent una excursió, i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. Oh. I llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat
0: és
1: molt.
0: És el que es diu un doblatge fals.
1: Aquí
0: no ho hem fet mai.
2: Són tant anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: com que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Això. Sí, com sigui, ens hem fixat una mica amb aquest tema. I a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fa anar a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que mengi coses que no són sanes. No sé si ho posaria...
1: Ui, però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'Estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir, de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on
1: tots menys les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxis dels fills.
1: Exacte. Els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort,
0: això. O d'amagatotis, una mica.
1: Sí, exacte. Almenys no en compren tant.
2: Un plaer culpable. Sí.
1: Exacte, no poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I, de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: Aquell moment en què apretes el pausa de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo, obres l'armari, tu quedes mirant, bueno, mare, quina merda.
1: Per ocupar, no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma?
1: No.
2: Vas a buscar la merda més grossa que tinguis allà.
1: Totalment, perquè és el moment d'oci que tot està permès. A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: Ara,
1: és a dir, la seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre, i per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs de tot el que estan venent. A veure si se'n surt.

existeixi aquesta lluita, quan fins i tot està present quan beco suc de fruita. Diuen que el suc gramada, més tòxic que el paper de plata, amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe, mengen un donut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista...

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosir.
2: Bueno, sobre cosir. És una...
1: Teixir.
2: Teixir, per exemple. Sí, sí, podríem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu, que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia de teatre familiar, que en general ho peten bastant, vull dir que són molt bones, però ella... li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, cosir pels descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 per una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla. Estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
3: No. Què foto ara?
4: I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era anar a comprar...
2: Li falta un tros de tela.
3: Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
5: Bueno,
3: però
5: Maria,
3: han passat moltes coses.
1: Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana. La
2: primera, sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més...
1: Bueno, aquí també posem cançons de fons.
2: Aquí explica tota la que li ha... O sigui, que faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què o on trobar no sé què altre, i se'n van i els inocents hi paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, de tot em fa una història. O sigui, és que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus. O sigui, tot allò que porta posat, s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes llançaria. És a dir, no estem parlant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
5: Una vora del pantaló.
2: O una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma... Jo no tinc especial sensibilitat ni per la tema de la cosidoria, ni habilitat tampoc.
1: La costura,
2: no? Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la. I a part que et veus com a capaç, perquè penses, millor ho està fent així com qui no vol la cosa. Segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són, a més, una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
6: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns.
4: Avui portem la camisa Lorelai de 6 abatents, que me l'acabo de fer, amb el teixit de Merchant Amils, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles, no us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, que m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo.
2: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... La veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
1: Has vist si en soc fan de la Maria, que t'ha tracat la cançó que sonava de fons i us l'he posat de fons jo?
2: Molt bé,
1: Això no és l'Instagram, és el Roger fent play.
2: Molt bé, mireu, es diu Cosir pels descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com es diu ella, diu, soc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
5: A mi m'agrada el rotllo, d'aquesta noia, molt
2: bé. Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
1: N'aprens o és tot actoral?
2: No, n'aprens molt.

0: un any més, la nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig. I, a més, un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com, per exemple, la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit. I celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que hi sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer bullir una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer al motiu del Dia Internacional dels Museus, per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular...
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Ja vaig comprar, el sortim vaig comprar en Frankfurt a $1. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
3: Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
3: Allò, amb una persona que tenia una paradeta sí, en ella mateixa, no?
0: Una persona sí. Amb rodes, amb ella sí. Mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. I té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els frisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar? No,
3: mira.
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic? Era més petita del que em pensava,
1: sí,
0: per tot
1: sí.
0: El que hi ha escrit.
3: Jo aquest sí que hi vaig anar,
1: la imaginava més gran.
3: Bueno, però a mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els frisos del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos, o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
3: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que a Corea no hi ha anat.
1: No. El número 2, els Museus Vaticans. Aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capilla Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí, el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat, i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí.
1: La galeria dels mapes, les estances de Rafael...
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
3: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: Els tòpics, Gioconda, la Gioconda, la Venus de Milo i la estàtua aquella de Samotràcia.
3: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta gent. Endavant. Sí. La llibertat aquí en el poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
3: Sí, m'agrada molt, la
1: sí,
3: veritat.
1: Sí.
0: Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és la Alada,
0: és
1: oi?
0: És la Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon. I quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de clima. Per tant, algun vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure? Que
0: crec que em vaig comprar el punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una vida...

0: estan sentint els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que ve sent la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb els Strombergs.
1: Sí, sí, d'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una edat ja. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona, en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes sopa de cabra, i en canvi amb els altres els gairebé els fem fora
3: d'escenari. Per què? T'ho diré per què. Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu, Strombergs, no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que sí que deu ser
3: això. En canvi, sopa, una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà.
2: A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Un típic poema que fas avorrit a l'uni.
2: Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb
1: ells. Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Fiesta Ilegal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: En la calle.

0: bé, el 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que emborratxes van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc, que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran.
1: I tant.
0: Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí. Aquesta va ser potser la primera que se'ls va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus, de la música en català. Era preciosa, la veu
1: que
0: tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, sí. No? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en Pau descansi des d'aquí, Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo, amb 12 anys, estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels llavis, de l'entrecull, aquestes coses.
1: Sí. Bueno, no sé, coses que passen, no?
2: Sí. I tant.
1: Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el Patrick va anar repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt d'aquest disc és El meu poble.

0: És flipant com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat.
1: Grup,
0: sí, sí.
1: Molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte, això és el que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu. Eh?
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca, aquest grup, en general.
1: Sí.
0: 2007, ja, una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat, una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè va venir la

0: aviam, una cosa bona que tenen els Stormers és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms bé, així, una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... Com aquesta cosa mica fastigosa és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i, sobretot, també a la Patum.

0: ballar ja.
1: I quines ganes de Patum, també.
2: Queda
1: que ja
2: poc,
1: està
2: també.
1: A tocar. Sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
2: A veure aquí, si aquest any hi puc anar, tio.
1: A veure.
2: És que fa anys, que vaig una altra vegada... O sigui, ja hi he anat, però...
1: Sí.
2: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient va, aquest any sí, va, aquest any sí, al final no.
1: A veure.
2: Final, vull dir... Bueno,
0: ai,
2: no
0: porteu-me, que jo no he anat mai. No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai una vegada, sí que m'agradaria, ja ho sé.
1: A la Patum implosiones, eh?
0: Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
1: Hi ha gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
0: Però si ja ho sé.
1: A sortir de festa a la matinada.
0: Sí, ja ho sé que m'agradaria.
1: És espectacular.
2: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa.
3: Ai,

0: No sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Strombergs en tenen com mínim 5, dedicats a la cervesa.
1: Fa patir, una mica. A mi em fa patir, personalment, sí, sí, però, bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, els hi perdonem també.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas, la veïna.

0: petxuga?
1: No, no, és que...
0: He sentit la teva petxuga?
1: Lluny d'anar millor, la cosa va anar pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu recuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després ja et dic que es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i si et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb la mà.

0: com es va ratllar aquesta cançó en castellà, eh?
1: Sí,
0: no,
1: fora i fora, també.
0: Vam haver de dir prou. Prou! Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de la temporada amb aquesta cançó, durant 5 anys seguits.
2: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda, i el Belda diu, cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen, perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta, toca el cel amb la mà, crec que hi ha una altra sobre festa major on també el van trucar.
0: Bueno, aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o,
2: no,
0: les, de,
2: aquestes,
0: o les de dones?
2: Millor aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum, que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agradava molt aquí en Sergi Vives i a mi, que es diu Cumbia Batonera.
2: I tant.

0: Inevitable Joan Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan dic... De fet, a vegades m'he d'esforçar per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi se la troba confús.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes. We'll be right back.

extasiat amb la negrura cristal·lina de les dues perles negres dels teus ulls. Centralitza la blancor i anacarina del teu rostre de petxina i suau dibuix. He fet reu i esclau a terra de la bellesa, i no hi ha fe damunt la terra, ni prou

0: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
1: Visca!
0: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que hi ha, clar, més contingut, més visualitzacions. I els nous continguts creixen més d'un 30%.
1: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
2: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
1: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana, amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
0: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que encensa la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
3: Clar, a vegades jo també vaig tard, eh? Vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
4: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota una obra resguardats que mos fotrem molts com a
5: gats. Què és etimològic, aquest conte?
3: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida,
5: molt
3: com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
1: És la Gala Benet Cardona?
3: No hi ha d'haver gaires més Gales Benet.
1: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
3: Sí.
1: Va.
3: Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
6: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó. Quan algú s'equivoca, ha de veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta a que antigament...
3: Doncs jo no la sabia.
1: Sí, és aquesta... Jo feia amb uns gots al revés. No sé exactament amb què...
3: Com es diu amb uns tacs de fusta?
1: Com es diu aquest comunicador que no
3: em va? Es diu el trinxeraire.
1: El trinxeraire. Doncs t'ho explico jo. El que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
3: sí.
1: I tu n'agafes dos, i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac. No hi heu fet mai,
3: això? No, és que jo no he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
1: I tu passes
3: això.
1: Els dos gots i, i agafes
5: segueix
1: els dos següents.
5: Segueix, la cançó segueix.
1: I cada cop més ràpid. No, no. Llavors que cantem
5: més,
1: tu és cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
5: Canta ràpid.
1: Com els esclops d'en Pau, fangava Sant Joan, que anaven gran, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac, amb els esclops d'en... I ja està.
0: Però això és el nivell 2, només.
1: Ja, no, ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
5: Ens agrada molt.
1: Au, ho deixa de fer aquí, perquè cobra final de mes.
3: Molt bé. Doncs, seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos amb castells també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
7: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i ja en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de l'H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una Zara que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
3: Doncs et va explicar una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre les samarretes als seus col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me tarragonina.
0: Ara.
3: Fa il·lusió. Bueno, això...
1: Home, si no vam regalar un Roger, no?
3: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me la pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet ell és profe d'Institut de Música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que,
1: sobretot,
3: se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
8: Així sonaria, perdona, de Carolina Durante i Amaya si l'haguessin fet en català.

0: Ho fa molt bé, tio. Va. Jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i, a més, explica altres coses.
1: No és la por de Pons, és així.
0: No,
2: gràcies. Home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida? Vull dir.
1: Aquella zona la tens.
2: És espectacular.
0: Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que tu estàs...
0: Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que t'agraden els processos. Coneixes un perfil... Ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí, justament. Mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar. Mira-te'l,
2: perquè t'encantarà. És una noia que just és actriu, també és de... Però, a més, Cus. I tal com Cus, li passen com mil històries. Ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la. Bueno, i això t'agradarà.
0: Bueno, i que, a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Ah, per això el Get Ready With Me.
0: Per això aquest Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera fixament. No? I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia si voleu entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors. Jo no el seguia, no el coneixia de res, i fa aquesta mena de coses.
4: Bones, una rosa, sisplau.
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: Ah, no.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte.
6: Però on és ara, què?
4: Amb ja l'havia vist. La terra humida.
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor.
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també en funciona molt.
2: Sí, clar, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous, perquè suposo que passaré per aquesta gala. M'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré aviam com ha anat i que és una gran oportunitat. Sobretot, jo penso que és pel que més serveix
1: per
0: conèixer nous creadors. Podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
7: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
8: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
8: Tinc la llengua al callar, jo el veig a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit, i ara l'ànima marí.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara d'estranyesa.
0: Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta,
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixereu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
0: Ah, sí.
1: En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació per estona.

0: ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no me l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Loud de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
2: Des d'aquí, des de mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia.
1: Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

Si pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Ras Matàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaic J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de Depol. Pol Gutiérrez, conegut artísticament per The Pol, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Xerif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 9:15 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Helio Gabel divendres a 9:15 del vespre. Passa.

Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

tornat a petar-ho amb el seu primer senzill oficial Estrelles. Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet.

Mazzoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les 8 del vespre.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir a molts

0: 7:06 del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat a aquesta hora del matí. L'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltaven la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
0: Doncs, com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors.

0: que es manifesten. Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia. Doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara hi ha centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23. En aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat, doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23, en direcció Diagonal, els docents, doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs el seu punt de vista.
0: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oir de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oir, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis. Membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a un quilòmetre i mig, ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
11: En que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
12: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 10:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
13: It's a big commitment for us also to...
14: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell. La Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
15: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
16: quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
17: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiu Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Sico, la Triotxca, amb Top Down, o la companyia Gaius, amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordany. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats, fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23 i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on, us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia. Doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció a Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs, hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostraven força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
2: Demà, i segurament continuarà, no sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havia 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs, quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau. Gràcies, doncs, per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però, al centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35%. 5% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la a insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneca com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però, d'altra banda, la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. La infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
19: Que no hay ni un año de los 26... que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
20: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
21: It's a big commitment for us.
0: also to...
21: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
22: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Gensà, de Canal Reus.
23: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiu Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Sico, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Io Candy, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari.
5: Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de... Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
8: Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
10: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
11: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
9: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tan catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, ventades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també el matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
9: De seguida abordarem el trànsit. Abans fem un petit apunt sobre transport públic, perquè la línia

0: circulació. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cormallà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista del Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7, a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà, o de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fossa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys. Bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de

0: com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Euste Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar en una solució i en una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres. Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi han hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i, en aquest cas, la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes, En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60ena de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podeu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit, cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions i UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar en una solució i en una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
13: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i, com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellis, són més aviat com un virus, que tot infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman, que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? I hi haurà gent com la Anita Faranyai que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del Congrés Internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som, pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que atreu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado, no hace mucho tiempo, a nuestras manos, y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además, en el diagnóstico, también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para,
2: exacto,
1: protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club laurà amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 14:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que, és, el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant el marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge els darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del Coé, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
3: Ah, pues aquí tenia la trànica, eh? El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
9: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
10: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
9: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
11: M'ho he passat superbé, sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
9: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
0: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Són les 9 al territori 17.

0: El govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut han fet balanç aquest dimarts de l'operatiu internacional desplegat arran del brot d'antivirus detectat al creuer neerlandès Ondius. Des de la Moncloa, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, han qualificat l'evacuació d'un gran èxit logístic i humanitari, però també han advertit que la crisi sanitària encara no es pot donar per tancada. L'operatiu ha permès evacuar i repatriar més de 120 passatgers i tripulants de 23 nacionalitats diferents després que el vaixell arribés al port de Granadilla a Tenerife. Segons les dades actualitzades per l'OMS, ja s'han detectat d'una desena de casos vinculats al brot i almenys 3 persones han mort des de l'inici de la crisi. Les autoritats sanitàries mantenen sota vigilància estricta tots els contactes estrets i les quarantenes s'allargaran com a mínim fins al 21 de juny. L'antivirus és una infecció poc freqüent però potencialment greu, associada habitualment a rosegadors i en períodes d'incubació llargs, fets que obliga a mantenir l'alerta durant setmanes. Tedros Adhanom ha reconegut que encara poden aparèixer nous positius, tot i que ara mateix no hi ha indicis d'un brot major. Per la seva banda, Sánchez ha defensat que Espanya tenia l'obligació legal i moral d'assumir aquesta operació internacional i ha reivindicat la coordinació entre governs, organismes sanitaris i equips d'emergència com a exemple de resposta global davant de crisis epidemiològiques. És dimecres 13 de maig de 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, en Joan García, des de la veu de Sant Joan, entrevista a Lourdes Solano sobre Ripoll entre plomes, una guia divulgativa sobre els ocells. I després nosaltres parlarem amb el músic Caigo de Iol sobre el 28è Festival de Jazz de Vic, que comença aquest dijous per diversos espais de la ciutat. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i ja sabeu que això ho fa Ràdio Vic amb els Solidaris, i avui la Laura Serrat parlarà amb Laura Caballero i també en Pat Soler, de l'equip de comunicació de la Fundació MAP del Ripollès. A 11:15 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre amb en Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des d'Ona Codinenca, amb la Laia de Déu, que entrevista Pau Joan Hernández, escriptor i traductor literari i també professor de traducció de francès a la Universitat Autònoma i a la UPF. Tot això en un Territori 17 que ara comença, i ho fem posant-nos al dia. Professors d'Osona es van sumar ahir a la jornada de vaga convocada arreu de Catalunya. A 8:15 del matí van tallar la C-17 entre Vic i Malla, un tall que va durar una hora i mitja. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: A les 7 del matí, una vuitantena de docents van sortir de l'escola La Sínia de Vic. Van carregar pupitres i cadires i cap a 8:15 van tallar la C-17 en tots dos sentits, sumant-se a la jornada de vaga convocada arreu de Catalunya. El tall es va fer a la sortida Vic Sud i va provocar cues importants tant a la C-17 com als camins alternatius per entrar i sortir de la capital d'Osona. Sentim a la professora de l'escola Gafarró, Rosa Sambola, i a la professora de l'Institut Escola Cabrerès, Sandra Madrioles.
3: Pel present i pel futur dels nostres infants reclamem, doncs,
4: una baixada de ràtios, un increment salarial, majors dotació de recursos a l'escola, dignificar la professió i realment que donguin el valor que té l'educació.
3: Estem unides, tenim força, no defallirem, si cal no acabarem el curs d'aquest any fins que el govern se senti a negociar i escolti tota la comunitat educativa, que per això estem aquí.
2: Les protestes arriben després de les vagues del mes de març. Els sindicats consideren insuficient l'acord assolit amb Comissions Obreres i UGT. Asseguren que la situació s'ha tensat encara més després de fer-se públic el pla que contempla la presència de Mossos als centres educatius per fer tasques d'acompanyament i prevenció. La portaveu del sindicat USTEC, Sònia Zapata, ho explica així.
5: No és just que tot el col·lectiu demani unes condicions laborals i salarials i no reverteixi absolutament res, es faci un acord de mínims o que no hi estan d'acord, que es pacti això amb representants sindicats minoritaris a la mesa. Per tant, continuen sortint al carrer i continuaran sortint al carrer perquè ells el que volen és aconseguir unes millores realment dignes.
2: El tall va afectar sobretot els conductors que anaven en direcció a Barcelona.
6: Estem emprenyats perquè diuen que es tindran una hora equipats. Si tenim les protestes, tenen dret. Però també tenim nosaltres dret a anar a treballar, anar al metge i anar a les hores que hem d'anar. Tot això ens trucarà treballant fins a l'última hora d'avui per recuperar aquesta hora perduda aquí a la carretera.
7: És que és com surrealista. A més, que és que són quatre. Llavors, ostres, deixeu un carril, feu el que vulgueu, però la circulació s'ha d'obrir pas per la gent que va a treballar, per les ambulàncies o per qui faci falta. No poden tallar sense avís.
2: La d'aquest dimarts és la primera de les tres jornades de vaga convocades al conjunt de Catalunya fins al 5 de juny. A més, cada territori té previstes dues jornades més d'aturada. Demà serà el torn dels professors de la Catalunya Central.

0: rebut. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar, i com que vam saber que venien de rebut, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.
2: I Esquerra Republicana d'Osona i la secció local de Vic han estrenat nou local. La inauguració es fa just quan falta un any i pocs dies per les properes eleccions municipals. Andreu.
3: Esquerra Republicana d'Osona pretén mantenir lideratge pel que fa al nombre de llistes que es presentaran a la comarca per al seu partit a les eleccions municipals del maig de l'any que ve. El 2023 en van ser 39, ho asseguraven en el marc de la inauguració de la nova seu comarcal i de la sessió local de Vic, que es va inaugurar divendres. En parla el secretari d'Organització d'Esquerra Republicana a Osona, Àlex Garrido.
4: Queda un any i un parell de setmanes i ara és el moment de treball més intens. De fet, com a comarcal ens anem reunint amb tots els municipis on vam tenir candidatura. Intentem que aquesta candidatura es pugui repetir i fins i tot arribar a altres llocs on no vam aconseguir arribar, no? L'objectiu és intentar ser tot arreu.
3: La formació es trasllada al carrer Sant Jordi perquè l'anterior espai a la Ronda Camprodon se'ls havia fet petit. Sentim també el president de la secció local, Albert Palou.
4: Però també tenim un inconvenient que el local que compartim, comarca i Vic, és un local on tenim la preparació de totes les campanyes electorals que es van succeint els diferents anys, no? I per tant aquí guardem, és magatzem també, guardem molt material i allà ens costava molt poder aparcar, carregar la gent que venia a buscar material.
3: Pel que fa a les properes eleccions municipals, diuen que no els condiciona que entrin en joc noves formacions a molts dels pobles. En el cas de Vic, consideren que són l'única alternativa de govern.
5: Des de l'oposició sempre ens hem plantejat, des de fa moltíssims anys, que som l'única alternativa viable per governar aquesta ciutat, i per això treballem, per construir el millor projecte, i no ens preocupa el que es presentin altres partits o el caire amb el que vulguin portar ells de campanya. Nosaltres ens agradaria, com sempre, intentar fer igualar o superar els nostres millors resultats, tant a Vic com a Osona. Sempre som un partit amb vocació de tenir majoria.
3: Esquerra Osona preveu començar a presentar els primers candidats i candidates confirmats a partir del mes vinent.
2: Falten poc més de 2 mesos perquè el Tour de França recorri algunes de les nostres carreteres i municipis i al Vallès Oriental ja han posat tota la maquinària en marxa. Laia Tadeu, Ona Codinenco.
6: El projecte vinculat a l'entitat Caldes Solidària fa anys que impulsa iniciatives de reutilització i intercanvi d'objectes al municipi, però també s'ha convertit en un punt de trobada i suport mutu entre veïnes. La nova etapa, acollir la cursa ciclista més important del món, no és poca cosa, i és que el proper 6 de juliol la C59 formarà part del recorregut del Tour de França, i això implica un desplegament coordinat entre diversos actors, cultura, turisme, esport, seguretat i un llarg, etc. Però el primer que cal saber és l'afectació pràctica, i és que aquell dia la C59 estarà totalment tallada del trànsit de 9 del matí a 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines. Però més enllà dels trets de carretera, com es preparen els municipis que envolten la C59 per aquest esdeveniment de caràcter mundial? Doncs a Sant Feliu de Codines, per exemple, la prèvia arrenca aquest mateix divendres 15 de maig amb una xerrada col·loqui del periodista Carlos de Andrés al Centre Cívic La Fonteta. I això és només la primera de les 4 activitats previstes per escalfar motors davant d'una fita que, segons el regidor d'Esports, Miquel Palau, defineix com a única en la història del municipi. Escoltem-lo.
7: Clar, per nosaltres el Tour de França té un significat molt important, és un event importantíssim esportivament, segurament que passi el Tour de França per aquí. Vista la importància, vam muntar un grup de treball per fer activitats, hem sortit 4, però és la segona activitat que la començarem a partir de juny, segona setmana de juny, és una exposició que farem al Centre Cívic. També fem el dia 9 de juny una activitat amb les escoles. I després també tenim el dia 21 de juny que fem la cronoescalada, que és una activitat que també surt del grup de treball però que està organitzant l'Oncodines, que és una cronoescalada des de Vigues fins a Sant Feliu.
6: Perquè fa Caldes de Montbui, a la Vila Termal la preparació és transversal, però el plat fort, però, arribarà al juny. I és que durant 3 dies el Museu Termal ja custodiarà el trofeu oficial del Tour. I si seguim recorrent la C59 cap amunt, arribem a Sant Quirze Safaja. Allà la prèvia es viurà amb suor i ritme, i és que l'Ajuntament preveu omplir la plaça del Revolt amb una gran classe de spinning. I és que tot i que encara falten detalls logístics per polir, el pas del Tour per aquesta zona quedarà marcat a la història de l'esport local. Seran últimes hores de nervis i carreteres tallades, però també d'una visibilitat internacional sense precedents pels nostres municipis que...

0: per un dia seran al centre del món.
1: I una desena de santjoanins faran una sessió de bike control dissabte per recaptar fons per inscriure's a la Oncotrail, Isaac Muntados.
2: Aquest dissabte, la plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadeses acollirà una matinal solidària de bike control, és a dir, de spinning, per recaptar fons per l'Oncotrail 2026 prevista pel 3 i 4 d'octubre, una cursa solidària per equips per recaptar fons per combatre el càncer. La iniciativa l'organitza un grup de corredors santjoanins i d'algun altre poble al Ripollès que necessiten 1.000 euros per formalitzar la inscripció. L'objectiu final és sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Pol Candela, un dels membres de l'organització de la matinal de bike control, explica com funcionarà l'activitat.
3: En el dia a dia del gimnàs, pues, és una activitat molt curta, però és com molt intensa, però bueno, allà al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinada allà divertida. Fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. Llavors tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com agraïment, que hi entrarà un refresc i quatre patates, quatre olives.
2: Només hi ha 20 bicicletes, per tant, l'activitat té inscripcions limitades. Per ara, la franja central està força plena i les altres dues encara tenen espai per persones que vulguin participar. L'any passat ja van dur a terme l'activitat i van aconseguir gairebé 500 euros. Candela també comenta quan són a l'equip que participarà a l'Oncotrail.
3: És un grup format per 10 persones. N'hi ha 8 que som els que, bueno, fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden, pues, tot el que és les furgos. Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre n'han d'estar corrent 4. Mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell que són els que porten les furgos i ens ajuden, pues, això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
2: Si plovés, que per ara no n'hi ha previsió, es faria la sala on es fa l'spinning o el pavelló.
1: Cardedeu ha acollit l'acte homenatge al naixement col·lectiu d'un diari en català dedicat a la 50ena d'anys del diari Avui i emmarcat dins de les Jornades de Memòria Democràtica 2026. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Doncs sí, Ona, així és. El 23 d'abril de 1976 naixia el diari Avui, el primer diari en català publicat després de la dictadura franquista. Només 5 mesos després de la mort del general Franco, una gran campanya popular impulsada per més de 34.000 comptapartícips va fer possible el finançament del projecte. El seu naixement va representar un pas clau per la recuperació de la llengua i la normalització dels mitjans en català després de dècades de repressió. Escoltem a Joan Carles Sabater.
5: Una mostra més de la normalització democràtica i en aquest cas de normalització lingüística poder tenir un mitjà de comunicació en català que fins gairebé durant 30 o 40 anys no n'hi havia hagut cap. Després, posteriorment, el diari Avui va crear aquest llenguatge periodístic del qual la resta de mitjans de comunicació han begut o l'han fet seu, aquesta llengua periodística que fins a llavors no existia, per exemple. No és un dels guanys que es va aconseguir en un context de gran efervescència cultural, gran efervescència social, política, després de la dictadura.
4: La fundació del diari va mobilitzar molta gent arreu del país i Cardedeu no en va ser pas una excepció. De fet, l'any 1980, un grup de joves vinculats a l'Esplai va impulsar la campanya Avui 2000, amb la qual van omplir els carrers del poble amb pintades i missatges que animaven els veïns a llegir el diari Avui. Alfons Bosch.
6: Unes fotos d'una campanya de l'any 78, em sembla que diu, que penjaven, feien unes pintades en les parets, que el mateix diari havia deixat unes plantilles de promocionar que la gent llegís el diari en català, el primer diari en català que va haver-hi després de la dictadura, no? Vull dir que això va ser un fet molt important.
4: Durant aquestes 5 dècades, el diari també ha sabut adaptar-se als nous temps i a les noves formes de consumir informació, passant del paper als formes digitals i mantenint la voluntat de continuar informant en català.
5: No només la seva forma física d'un diari només en blanc i negre, gairebé sense fotos, sinó també la imatge, diguem-ne, no només la forma, sinó una mica a les persones a les quals va dirigides, que òbviament són diferents. Inicialment era un projecte per normalitzar la llengua, el primer mitjà de comunicació. Ara ja hi ha molts mitjans de comunicació, ja s'han fusionat al punt Avui, tots dos, en dues capçaleres en una, però, en canvi, no ha canviat gens el seu sentit catalanista, per exemple, i l'essència de país i la manera de fer les notícies per la gent de Catalunya.
4: 50 anys després, l'Avui continua sent un símbol del compromís amb la llengua i la informació en català, un projecte que va néixer gràcies a l'impuls popular i que va marcar un abans i un després en la història dels mitjans del país.
1: I el col·lectiu Top Manta torna a tenir local a Caldes de Montbui després que l'any 24 hagués d'aturar temporalment l'activitat en quedar-se sense l'espai que utilitzava l'Aia de Déu en Acudinenca.
0: El projecte, vinculat a l'entitat Caldes Solidària, fa anys que impulsa iniciatives de reutilització i intercanvi d'objectes al municipi, però també s'ha convertit en un punt de trobada i suport mutu entre veïnes. La nova etapa ha començat aquest dilluns en un local situat al carrer General Pedrós, una reobertura que arriba després de 2 anys buscant un nou espai. Dolors Margalef, membre de Caldes Solidària, explica que el projecte va començar arrel del terratrèmol d'Haití i que amb el temps va anar molt més enllà d'una simple botiga solidària.
7: Pues vam començar fa, no sé quan fa ara, ja molt temps. I, bueno, la qüestió és que vam començar primer amb una paradeta al carrer, llavors ens van deixar un local al cap de bastant temps. En el local hem estat durant bastants anys, que era un local particular d'una família, però finalment els de la família van necessitar el local i fa 2 anys el vam haver de deixar. Llavors vam demanar a l'Ajuntament que aprofitant que l'Ajuntament estava oferint locals a les entitats en el Col·legi del Carme, doncs vam demanar-ho, però allà ja no hi havia espai.
0: El funcionament continuarà sent similar al dels últims anys. Els veïns podran portar objectes en bon estat que es classificaran i es posaran a disposició de la ciutadania a preus simbòlics. A més, el nou espai incorporarà algunes novetats, com un punt d'intercanvi de joguines i contes infantils o una prestatgeria de llibres gratuïts al carrer. L'objectiu continua sent donar una segona vida als objectes, però sobretot crear espais de relació i comunitat entre persones de diferents orígens i realitats.
7: El més important és cohesionar que la gent es conegui, que hi hagi gent de tot arreu, que tota la gent que viu a Caldes, que ha vingut de diferents parts del món, doncs tinguin aquí una acollida amb cadascú amb la seva cultura i que ens puguem enriquir tots d'aquest intercanvi, no?
0: I és que després de 2 anys d'aturada, el col·lectiu ja ha començat a reorganitzar el nou local i espera recuperar progressivament la dinàmica que havia tingut l'espai abans del tancament.
1: Capses es tracta d'un projecte impulsat per Esteve Sabenc i André Robert amb la voluntat de crear un espai de trobada entre artistes de la Catalunya Nord i establir vincles creatius amb autors de diferents disciplines i sensibilitats. I just aquesta setmana es pot visitar Cardedeu. El Centre d'Art L'Estació és allà. Enric Rubio.
4: Així és, Ona, i no només això, sinó que cada artista participant ha pogut escollir en quin altre autor o autora volia compartir aquest procés artístic, fet diferencial de l'exposició, que fa que tot plegat gaudeixi d'un gran valor afegit. Escoltem a Esteve Sabenc, creador de la col·lecció Capses.
8: Les capses es fan en 2 tamanys, que són les capses grans que hi ha aquí. Cada capsa conté un llibre o sota forma de folis. És molt oberta, de fet, i obra original de l'artista. Aquí tenim 2 capses que porten 3-4 obres originals i una que porta 21 pintures originals. Són artistes de Catalunya Nord amb qui trobi que tenen molt nivell i que tenim lligams.
4: L'estació és allà a acollir aquesta exposició amb un objectiu molt especial, reforçar els ponts culturals entre diferents zones i donar visibilitat a la creació artística d'arreu del territori, convertint l'espai en un punt de connexió entre artistes i públics. Escoltem a Jordi Aliguer, director de l'estació és allà.
9: L'objectiu nostre sempre ha estat, i és ara més que mai, de trencar aquest sentiment que hi ha aquest país nostre tan local, tan localista, d'entendre l'art. Què vull dir amb això? Que normalment vagis on vagis, els espais expositius només treballen amb artistes del lloc. Aquesta cosa tan localista que és l'antitesis de l'art, perquè l'art és universal. I des d'aquesta perspectiva, nosaltres el que estem fent és trencar fronteres, trencar territoris per interrelacionar-nos amb gent de fora.
4: Amb aquesta iniciativa, l'estació és allà, reafirma la seva aposta clau per la cultura i per aquells projectes que fan de l'art una eina de diàleg, intercanvi i cohesió entre territoris. L'exposició Capses d'Artista es podrà visitar fins al divendres 5 de juny a l'Espai Cultural L'Estació és allà.
1: I després de classificar-se per la final mundial, l'equip de robòtica de la Universitat de Vic, els Garrins Metàl·lics, avui comencen a competir a França amb els millors equips del món, Andreu.
10: L'equip dels Garrins Metàl·lics de la Universitat de Vic van marxar ahir cap a França, on avui comença la final mundial d'Eurobot, un torneig de robòtica que posa a prova les habilitats dels alumnes que hi prenen part. Aquest any amb el repte que porta el nom de Winter is Coming, així ho expliquen el coordinador de l'equip Juli Ordeig i el vicecapità Guillem de les Muelas.
11: Cada any hi ha un repte diferent. Aquest any és figuradament esquirols que han de recollir unes galants, si són unes fustes. Cada any és diferent, i per tant, cada any hi ha d'haver un sector o dos que fa una tasca diferent. No? I aquest any, a més, doncs, ells podien optar per no només un sol robot, sinó per robots petits també, i tenen un conjunt de set robots petits, 6+1.
12: El gran és com la mare dels esquirols, les 6 petites són les filles, i la no tan petita és la ninja. Llavors, hem d'agafar els aglans i els hem de ficar al niu.
10: L'equip de l'UBIC va quedar tercer a la final estatal, obtenint així el bitllet per a la competició mundial. Garrins Metàl·lics va néixer el 2012 com una oportunitat per als estudiants d'aprendre més enllà de les aules. Després dels dos premis de l'Eurobot Spain, que es va disputar a Madrid, els Garrins Metàl·lics estan preparats per demostrar que els millors equips del món tot el que són capaços de fer.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: Pepa Costa, bon dia.
14: Molt bon dia. Què tal? Quines tempestes ahir la tarda. Depenent de la zona, aquestes tempestes, ja ho sabeu, que són molt... no són gens previsibles, poden caure en qualsevol lloc, però també a pocs quilòmetres no pot caure ni una gota. Realment són molt, molt difícils de predir, i déu-n'hi-do en algunes zones com va ploure ahir. Molt aparell elèctric, calamar-se fins i tot, un temps típic del mes de maig i amb unes temperatures una mica més baixes del que tocaria. Està fent un mes de maig, de moment, força, força fresc. Les precipitacions van ser importants a la zona del Pirineu, Sant Pau de Segúries més de 50 litres, Baiter, Núria, 20-30 litres també. Déu-n'hi-do, aquesta zona, quina pluja més important. I també cap a litoral, valors de 10, 15, 20 litres en algunes poblacions del ple litoral. Per tant, Déu-n'hi-do, quines tempestes ahir, quina tarda més moguda que vam tenir. I aquesta nit han baixat les temperatures... Alta muntanya fa fred, mínimes per sota dels 0 graus, a l'interior entre els 5 i els 10, i només per sobre dels 10 a les zones del prelitoral. Fa fred a la nit, fa fred a moltes zones. I avui, què tenim avui? Doncs el dia serà més tranquil que d'ahir. Hi ha forces núvols, però no serà com ahir. Ahir al matí feia un dia fantàstic, amb molt de sol, i a la tarda van començar aquestes nuvolades. Avui ja tenim més núvols, però, al contrari que ahir, les tempestes no creixeran amb tanta força, seran més puntuals i seran menys intenses, i afectaran sobretot la zona del Pirineu. Sobretot Osona, Nord-Osona i el Ripollès. La resta, creixen les nuvolades, però serà més difícil que avui hi hagi tempesta. Les temperatures màximes, moltes al voltant dels 20 graus. Molt a ratlla, per tant, unes temperatures suaus, un ambient perfecte el dia d'avui.
15: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
16: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
17: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
18: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
19: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
20: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
21: Cocodril Club.
16: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
22: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
23: Hasta luego, cocodril.
24: Anuncia't al 9FM.
25: La ràdio de casa. 93-889-4949.
24: Publicitat arroba
25: al 9FM.cat.
24: Anuncia't al 9FM.
25: La publicitat més eficaç.
26: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
10: Bon dia de nou, bona.
1: Va, començarem, que avui...
10: Avui les portades...
1: Avui tenim moltes ganes de comentar les portades.
10: Sí, moltes ganes. Suposo que a Twitch també se'n parlarà d'això,
1: Espero que sí. Començarem per la portada de La Vanguardia, Andreu.
10: Que ja veuràs que els diaris catalans es fan ressò de les manifestacions i de la vaga general que novament van convocar ahir els docents. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. L'USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. I la imatge, doncs, es veuen ahir els professors quan van arribar a plaça Sant Jaume en aquesta manifestació que es va dur a terme. I la imatge del protagonista de la portada de La Vanguardia i segurament el protagonista de la jornada ahir, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que va sortir en roda de premsa on va donar la sensació que era una barreja d'un míting de Rubiales i també podríem posar alguns dictadors que no fa falta anomenar-los, però bé, on va estar, com diu el diari La Vanguardia, Florentino Pérez desfermat. El president del Madrid fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. I a la imatge es veu Florentino Pérez.
1: Veurem moltes cares de Florentino,
10: sí,
1: en aquestes
10: molt
1: portades. Molt expressiu.
10: Molt expressiu, Florentino.
1: Doncs va, seguim per la portada del diari Ara.
10: El diari Ara, que avui titula "Els docents mantenen el pols del carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió." I la imatge és la mateixa que vèiem en petit a La Vanguardia, que és la imatge destacada d'avui del diari Ara, on els docents ahir es van concentrar a la plaça Sant Jaume amb aquesta protesta. I a la part superior de la portada del diari Ara, doncs sí que veiem a Florentino Pérez, i el que llegim és: Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa.
1: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
10: Que avui el titular encara parla del brot d'antivirus. L'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta febrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable, entre cometes. Els 13 viatgers confinats podran rebre visites amb EPIs i mascaretes els 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. I la imatge és la mateixa que la imatge principal del diari d'avui del periòdico que ens publica. És els professors quan van arribar ahir a plaça Sant Jaume amb la manifestació. I bé, el que llegim també és els docents mantenen el pols i el sindicat USTEC torna a treure els professors al carrer i demana un augment salarial de 400 euros.
1: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
10: Que aquí sí que surt una mica de l'actualitat més recent i parla del potencial ferroviari del 2027. PTB proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país aprofitant els nous trens i al final d'obres en marxa. I la imatge doncs es veu el servei, les línies de tren de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: A veure si podem confiar amb aquest auguri del bon potencial dels trens però cap al 2027. Andreu, seguim ara amb les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
10: La del País, que el titular ens anem cap al Regne Unit, ja que allà també el Partit Laborista es troba en una crisi degut a les eleccions municipals que hi ha hagut en el país la setmana passada. Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasc electoral. Desenes de diputats laboristes exigeixen al primer ministre la seva sortida. De fet, una de les ministres va dimitir, deixant el seu càrrec, i perquè demanen la sortida del primer ministre britànic. I la imatge destacada, doncs, Florentino Pérez. El que llegim aquí al País és: Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció. El president del Real Madrid convoca eleccions al club i tornarà a presentar-se. M'hauran de fer fora a tirs, afirma. Bé.
1: És una situació molt surrealista. Molt surrealista. Exacte, aquesta Florentino és la paraula. Pérez. Seguim, Andreu, doncs, per al Mundo.
10: El titular: el pagador de Zapatero oculta a Miami quasi un milió d'euros. L'investigador descobreix a l'empresari Julio Martínez fons desconeguts amb comptes bancàries als Estats Units. Correus electrònics de l'amic de l'expresident confiscats en el cas Plus Ultra van reballar la seva existència. Els dipòsits arriben actius porten actius més d'una dècada i es desconeixen quin és l'origen dels diners que hi ha en ells. I el que llegim, el titular, o sigui, el protagonista de la imatge és Florentino Pérez, i com ho titula el Mundo és Florentino el despullat.
1: Florentino
10: en una compareixença. Sí, en una compareixença insòlita, Pérez, un Pérez inconex i repetitiu, convoca eleccions i denuncia una campanya dels periodistes contra el club. Bé. És sense fer zero autocrítica.
1: Exacte. Seguim per la portada de La Razón.
10: El pla del Consell General del Poder Judicial contra els narcos es queda a mitges. L'informe que els jutges van elevar al Poder Judicial després de l'assassinat de dos agents en Barbate no s'ha executat després de dos anys. Els jutjats venguts davant les màfies denuncien que operen amb una estructura del segle XIX i que reben amenaces. Aquest és el titular de La Razón. I a la imatge, i Florentino Pérez és el protagonista també de la Razón. El que llegim és: Florentino Pérez convoca eleccions en defensa dels socis. I en més petit, el que podem llegir és: el president del Real Madrid es presenta a la reelecció. I acabem amb l'ABC, que va ser ahir el mitjà de comunicació
1: que va sortir més malparat.
10: Més malparat d'aquesta compareixença de Florentino Pérez. Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El president del Club Blanc converteix la roda de premsa per anunciar la convocatòria d'eleccions després de la pitjor temporada en dècades, sense títols, també amb un vestuari enfrontat, en una ofensiva contra aquest diari i altres mitjans de comunicació, els que acusa d'estar confabulados davant l'entitat. I a la imatge es veu Florentino Pérez senyalant on ahir també va convocar eleccions i va dir moltíssimes barbaritats, com dient que li havien robat 7 lligues,
1: que li havien tocat 14...
10: Destapar el cas Negreira, que aquí, aquí tampoc crec que estigui molt en contra del que va dir Florentino, però bé, que ahir Florentino Pérez va repartir per tothom.
1: Exacte. Es va quedar, es va quedar ben a gust,
10: eh?
1: Exacte.
10: L'hauria de dormir tranquil.
1: Segurament, segurament. Doncs aquestes són les portades amb un clar protagonista avui a les portades dels diaris. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
10: Fins ara, bona.
27: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15.
0: Avui parlem d'ocells, però també de paisatge, de rius, de boscos i de la manera com mirem el nostre entorn més proper. La Lourdes Solano ha publicat Ripoll entre plomes, una guia divulgativa que reuneix més de 140 espècies d'ocells observades a Ripoll, els que hi viuen tot l'any, que hi passen l'hivern, que hi venen a criar o que simplement hi fan parada en els seus viatges. El llibre és fruit d'anys d'investigació, de feina, de camp, i vol acostar al públic un món que sovint tenim molt a prop, però que no sempre sabem veure. Aquest dijous l'estarà presentant a Sant Joan, a la Biblioteca Josep Picola, i avui podem parlar amb ella. Hola, Lourdes.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: Merci, a vosaltres.
0: Justament ara parlàvem que has despenjat i el primer que hem sentit han set ocells.
2: Sí, exactament. Sí, bueno, aprofito una miqueta doncs, cada dia que puc per sortir a mirar ocells. Avui, però, no estic a Ripoll, eh? Però sí.
0: Avui a Ripoll els ocells tampoc deuen estar gaire contents, no? Vull dir, amb tanta festa suposo que també alguna cosa els deu afectar, no?
2: Bueno, no et pensis, eh? Ells van una mica a la seva. Ho dius per la música,
0: clar,
2: suposo.
0: Sí,
2: però
0: sí.
2: No, en general van fent una miqueta a la seva.
0: Explica'ns, com neix Ripoll entre plomes?
2: Doncs Ripoll entre plomes, com has explicat tu, és fruit d'anys d'investigació. De fet, que m'hi vaig posar en sèrio potser uns 3 anyets, que vaig decidir doncs, anar una miqueta més enllà i posar-me doncs, a recollir exactament doncs, tots els ocells. Que, bueno, que fa que miro ocells a Ripoll en deu fer molts anys i sempre he tingut doncs, aquesta il·lusió, no?, de poder fer doncs, com aquest recull. No? No tant potser el llibre, però sí un recull de veure què és el que hi ha, no? Perquè sempre diem és que a Ripoll no tenim ocells. Bueno, sí n'hi ha, no? Com has dit, 140, que no són pocs, no? Per tant, déu-n'hi-do els que tenim.
0: I quan vas dir, ostres, tot això que estic fent val la pena per un llibre?
2: Bueno, justament quan vaig començar a veure que tenia molt material, perquè el recull ja l'havia començat a fer fa molt de temps, i quan vaig obrir la llibreta, perquè jo escric sempre amb llibreta i també doncs, dibuixos, quan em vaig adonar doncs, que tenia potser com 70 pàgines escrites i vaig dir, uau, ostres, això ja va una mica més enllà. I llavors sí que vaig dir, ostres, doncs ara sí que t'has de posar més en sèrio i acabar els dibuixos i acabar la investigació i posar-t'hi una miqueta més. Vull dir que, bueno, que això deu ser fa potser aproximadament doncs, uns 3 anyets, més o menys.
0: Això ve de la teva formació? És curiositat? Dibuixes i llavors t'has interessat pels ocells. Exactament, qui és la Lourdes, per qui no et conegui?
2: Bueno, jo sóc mestra de professió i psicòloga ara. És a dir, he deixat el món de l'educació per dedicar-me al món de la psicologia i el món dels ocells és pur, bueno, això, hobby. Per tant, no m'hi dedico, no sóc biòloga ni res, però sí que he fet molts cursos perquè, bueno, sempre m'ha interessat doncs, tot això ja des de ben petita i he fet cursos així una mica de biologia en general, eh? No per específicament de res. I llavors els dibuixos sí que també és una cosa que tampoc... Aquí sí que no he fet cap curs. Em vaig comprar un llibre de Cómo dibujar aves i a partir d'allà vaig començar doncs, a fer una mica assaig-error, de provar i, bueno, i a veure què sortia. Més que res.
0: Per tant, que el llibre funciona. Els hauries d'escriure i dir-los que va bé, que funciona, no?
2: Sí, i tant.
0: El llibre recull més de 140 espècies. No sé si, és a dir, ha estat fàcil o allò, arribar a les 100, a les últimes 10 va ser de molta observació, de molts dies de provada, a veure si trobem aquest ocell. Com ha anat?
2: No, de fet, la investigació va en dues línies. Una, els ocells que jo he pogut anar trobant, no més que ressar molt en el sentit de dir, ostres, anem a veure si aquest ocell està aquí, si no, sinó de sortides i anar registrant a veure què és el que deia. I en segon lloc, doncs, utilitzo una pàgina web que és la d'Ornito, de l'Institut Català d'Ornitologia, on es recullen tots els ocells que hi ha a Catalunya. I llavors tu pots triar específicament a Ripoll. I no cal que sigui jo com observadora, sinó també tenim altres observadors, per sort, i vaig recollint doncs, el que els altres observadors també han vist. I n'hi ha algunes d'aquestes espècies que jo a Ripoll no he vist. Mm. Però igualment l'he marcada, perquè he pensat que és important, ja que ha sortit també aquí a l'Ornito, vol dir que sí que hi és. Mm. Per tant, l'he posat. I dir-te també que n'hi ha d'altres persones que m'han dit, ai, és que no has posat tal ocell, no? Per exemple, l'altre dia em vaig trobar una persona que em va dir, és que no has posat la becada. Dic, no l'he posada, possiblement passa, perquè és migrant, però és que ningú l'ha registrat. Per tant, doncs tampoc me'n refio. És a dir, del boca a orella no me n'he refiat gaire, sinó d'aquest mes que està registrat en algun lloc.
0: Mm. El gall que està a l'escut de Ripoll, què dies?
2: El gai, no. No, no, ara no pensis, ara m'ha fet gràcia perquè hem portat un gai fer a la zona de Baiter. Per tant, bueno, qui sap, potser nidificarà i tindrem gai fes per aquí, dos, o no sé, bueno.
0: Quins espais de Ripoll són especialment interessants per observar ocells? I no sé si, és a dir, suposo que has anat a l'entorn, des d'una plaça també es poden observar, no? Però com, quin lloc tu recomanaries?
2: Bueno, de fet, com has dit tu, bé, a tot arreu n'hi ha, eh? Però, bueno, a mi especialment m'agrada el costat del riu, perquè m'agraden molt els ocells que vénen al costat del riu, i aquests són fàcils, no? Un bernat pescaire, un martinet blanc, un blauet, fins i tot, una merla d'aigua. Són molt fàcils, i aquests, doncs, al costat del riu es veuen, doncs, això, sense binocles. I llavors també tenim a la zona del camp, on tenim una miqueta més de camp, doncs també que es poden veure altres ocells, com per exemple rapinyaires, un xic més grossos.
0: El de la portada, el del cartell, crec que és una merla d'aigua, oi?
2: És una merla d'aigua, sí, sí. És la típica, per mi, és la més maca de Ripoll. Bueno, no sé si la més maca, però potser la més especial, no? Perquè vol dir una miqueta que el riu està net i que l'aigua és bona. Per tant, l'he volguda remarcar una miqueta justament per això, no? I també doncs, el dibuix del riu Ter i del riu Freser, no? Una miqueta l'aigua barreig.
0: El subtítol parla d'una guia divulgativa. No sé quin tipus de lector t'adreça, si és un llibre per persones que ja coneixen l'ornitologia o també per qui simplement té curiositat.
2: No, de fet, és una miqueta, per això, divulgativa, no? Una miqueta per tothom. No és una guia identificativa, d'això ja en tenim d'altres que són molt bones, no? Sinó que el que vol és una mica acostar el món de l'ornitologia doncs, a la gent del poble, no? La gent que tenim aquí a l'entorn, tant Ripoll com Sant Joan, com bueno, tot el Ripollès. No? Una mica l'objectiu d'aquest llibre és que la gent quan surti que se n'adoni que sí, que tenim ocells, no? I que si el sol fet d'ara mirar al cel i dir, doncs mira, aquest ocell potser surt en aquest llibre, doncs ja haurà complert completament l'objectiu del llibre, de fet.
0: Una de les coses atractives del llibre són les curiositats. No sé quina espècie t'ha sorprès més pel seu comportament o...
2: Ostres, de curiositat és que n'hi ha moltíssimes, eh? N'hi ha moltíssimes, des de la merla d'aigua, per exemple, el tel que porten els ulls per protegir-se de l'aigua, i com que són... Sí que anen dintre l'aigua, no? I caminen per sota de l'aigua, de fet, s'hi han de veure, no? I protegeixen els seus ulls amb un tel. Des d'això, que és una cosa més simple, fins a altres ocells que, bueno, no sé, com nidifiquen o com fan els nius, o, bueno, ja, és que de curiositats n'hi ha moltíssimes. Sí, com diferenciar mascles de femelles, també, alguna vegada és el blauet, no?, que diem que és molt bastant fàcil entre mascle i femella. I també doncs, ho he recollit una miqueta en el llibre.
0: Per algú que vulgui començar a observar ocells, què li recomanaries? No sé si calen prismàtics, la guia, evidentment. Paciència, sortir a primera hora...
2: Mira, tot.
0: Tot cal això?
2: Prismàtic, sí, una miqueta. Bé, prismàtics com a tal, si vols començar, si no saps si t'agradarà o no t'agradarà, doncs, bueno, potser simplement sortir a caminar Sí que les hores primeres del matí són una mica més bones, perquè és quan es desperten, surten, canten i els veus més bellugar-se. Per tant, aquestes són relativament bones. I sí, una guia identificativa, que pot ser molt simple, també. Després a vegades es fa més petita, però bueno, aquestes fins i tot desplegables que hi ha, no? I després, si t'agrada, doncs uns petits binocles, perquè així ja comences a veure una miqueta més què és el que tenim. Fins i tot a vegades començar amb algun projecte. El projecte de l'Institut Català d'Ornitologia tenen algun projecte que són molt, molt fàcils, que enganxen una miqueta la gent, no? El projecte jardins, per exemple, si tens un parc al davant o tens un petit jardí a casa, doncs et donen com unes petites instruccions a quins ocells veure, no? I com registrar-los, i això a vegades doncs, a la gent li agrada, no? I llavors que en seguida t'enganxes.
0: Com un joc, no?
2: Exacte, sí. Com dir, oh, pues mira, he vist aquest, no? Fas un tic. I demà veig aquest altre, no? I fas com un tic. Per tant, és com, sí, com un joc, exacte.
0: I el que no hauríem de fer, quin és l'error que cometem més sovint quan sortim a observar la natura o ocells en concret?
2: Doncs, clarament, molestar-los. No? Voler, doncs, jo què sé, veus un niu, per exemple, i voler-te apropar més al compte del niu, no? O voler agafar els pollets, o el que sigui, molestar-los, jo crec que és una de les coses que hem de tenir més presents de no fer, no? Si estan al nostre hàbitat, els hem de respectar, i agafes uns bons binocles i t'ho mires, i si no hi arribes avui, doncs demà potser et sortirà i els veuràs una miqueta millor. Per tant, mirar ocells vol dir també respectar-los. Hi ha com un codi ètic, també. És a dir, els ornitòlegs aficionats i els ornitòlegs que s'hi dediquen també tenim com una mena de codi ètic molt interessant, no?, que diu justament això, el respecte als ocells.
0: Els ocells no en tenen de límits de poble, per això vens a presentar la guia a Sant Joan. No?
2: Sí,
0: De fet, és això, com que no hi tenen de límits de poble, aquesta guia també pot interessar, no?, els veïns i veïnes de Sant Joan, són els mateixos més o menys que trobarem aquí, no?
2: Sí. Bàsicament jo diria que són bastant semblants. Podia haver fet una guia, de fet, del Ripollès, però el Ripollès sí que és molt més extens i per això vaig voler fer una guia exclusivament de Ripoll, però si ampliem una mica el territori Sant Joan, Can de Bànol o fins i tot Ribes, ens trobem amb molts ocells molt, molt semblants. Vull dir que faltarien alguns, potser, fins i tot a Sant Joan potser n'hi hauria algun de més que Ripoll, però, per exemple, hi ha la cuareta groga, que a Sant Joan sé que ha passat i sé que hi és, i a Ripoll, per exemple, no està identificada. Per tant, imagineu-vos, potser en teniu algun de més i tot.
0: Hi haurà continuïtat al projecte? Tens pensat fer alguna altra... Continuar observant, ampliar dades o portar aquesta feina a altres formats?
2: Bona pregunta. Continuaré mirant ocells, això està claríssim. De moment, el temps que pugui, continuaré mirant-te'ls, dibuixant-te'ls, fotografiant-te'ls, fent-li una miqueta de tot i ampliant el meu coneixement personal. I després, com que sempre vaig recollint dades, perquè a mi m'agrada molt, doncs veurem. La idea seria poder fer alguna cosa del Ripollès, però és una envergadura una mica gran, I potser aquí sí que necessitaria doncs, ajuda d'algú més que en sapigués un xic més que jo.
0: Quin és el més complicat de dibuixar? Ja anem acabant,
2: Uf, de dibuixar... Jo, per mi, els rapinyaires. És a dir, els aligots, el milà, tots aquests, per mi, són una miqueta més complicadets. Suposo que per l'envergadura de l'ala, perquè són més grans, tots plegats, i el bec i tot això, i aquests són... Amb aquests he hagut de lluitar una mica més. No m'han sortit... Bueno, la primera, la veritat és que no gaires ocells m'han sortit a la primera, no? Però els rapinyaires els trobo bastant complexes.
0: Ja per acabar, quin ocell recomanaries que intentéssim descobrir o escoltar aquests dies? A vegades no els veiem, només els escoltem ara que som a la primavera.
2: Ara animaria la gent a escoltar a veure si troben abellerols, perquè són uns ocells preciosos que nosaltres aquí a Ripoll i els escoltem de pas només, és a dir, que només els escoltem i són com una mena de neguets, petitonets, com uns neguets, i passen, per exemple, 10 individus o 12 individus i passen ràpid i sents com ànecs que passen, no? I aquests són superinteressants, a més tenen uns colors preciosos si es poden veure, i jo els he escoltat per Ripoll. Per tant, animaria la gent a veure si tenen la sort d'escoltar-los a passar.
0: Molt bé, doncs...
2: No és fàcil, però es pot.
0: Ho provarem. Ripoll, sí. Ripoll entre plomes, hem parlat d'aquesta guia divulgativa d'ocells de Ripoll per la Lourdes Solano, que aquest dijous a les 6 de la tarda estarà a la Biblioteca Josep Picola presentant-la. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Adéu, merci.
1: Passen 7 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Doncs des d'aquest dijous fins al 24 de maig, el Festival de Jazz de Vic torna a la ciutat amb la seva 28a edició, enguany marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i també que combina doncs, grans figures del jazz internacionals i projectes locals. Una edició amb el 60% dels concerts gratuïts, amb nous espais i també nous escenaris. I avui, per explicar-nos millor què passarà aquests dies a la ciutat, tenim amb nosaltres el director artístic del festival, Cai Godayol. Bon dia, Cai. Cai, em sembla que no et sentim. Hola, Cai. Cai, em sembla que no et sentim. No sé si estàs parlant. Potser tens el micro mutejat. Em sembla que no sentim en Cai. Per tant, intentarem a veure si el podem trucar. A veure si podem contactar amb ell. No sé si s'incendia en Cai. Diria que no podem contactar amb en Cai. De cas, si de cas de mentres, ara intentarem trucar-lo.

0: Doncs, com us estàvem explicant, doncs, aquest dijous fins al 24 de maig, el Festival de Jazz de Vic torna a la ciutat amb la seva 28a edició, que és aquesta edició que, com explicàvem, és marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i també, doncs, una oportunitat que combina grans figures del jazz internacionals i també, com dèiem, projectes locals. I, per tant, avui tenim aquí, ara sí, el director artístic del festival, Caigo Dayol, perquè ens expliqui, doncs, tots els artistes que passaran aquests dies per la ciutat. Bon dia, Cai.
1: Doncs sí, mira, el Festival de Jazz aquest any crec que és una molt bona, un molt bon tret de sortida i és una molt bona continuació de la proposta estilística que vam fer nosaltres l'any passat ja, amb 18 propostes que es reparteixen per tota la ciutat durant dues setmanes, sobretot centrades en els escenaris de la Jazz Cava i de la plaça del Carbó, però també doncs expandint una miqueta cap a la, cap al Teatre ETC i cap a la Biblioteca Filarín Vallès.
0: És el que deies, són 10 dies de jazz a la ciutat amb un total de 18 concerts d'artistes nacionals i internacionals i això sí, sempre la Jazz Cava com a centre neuràlgic, no?
1: Exacte. Hi ha una cosa de la, del festival i de la Jazz Cava que és aquest pes associatiu que té l'associació no només en el festival de jazz, sinó també en la temporada estable, i és bonic doncs, poder representar-lo i mantenir-lo, mantenint la Jazz Cava i l'escenari de la Jazz Cava com a un dels centres del festival. Allà és on s'acolliran 5 de les propostes de pagament, a cada una amb les seves diferències i amb els seus estils, la majoria de propostes internacionals, però sí, exactament, això passarà a l'escenari de la Jazz Cava.
0: I també aquest any heu fet una sinergia amb l'Ajuntament de Vic, perquè també teniu un nou espai, que en aquest cas és l'espai ETC. Explica'ns una miqueta com funciona això i també quins concerts hi podrem veure aquí.
1: Sí, mira, ens fa molta il·lusió poder... Ara intentem que el festival tingui algun tipus de novetat. Aquest any són dues, i les dues han sortit d'aquesta sinergia amb l'Ajuntament. Una d'elles és que un dels caps de cartell, ADHD, serà allà a l'espai ETC el primer dissabte del festival a les 10. I ADHD són una banda que ja havia passat pel nostre festival en el seu moment. És un grup islandès reconegut sobretot per una fusió que fan del jazz, de la improvisació, però també amb la música contemporània. Llavors, des de que es van formar, han anat consolidant molt a poc una mena de sonoritat molt específica que no crec que no pots trobar en cap altra proposta, ja no del festival, sinó cap altra proposta que puguis portar de nivell internacional.
0: Sí. Cai, repassem una miqueta la programació d'aquest any i començarem per al principi perquè anem, com sempre, amb el pianíssim i aquest any amb J.P. Ziberg, explica'ns.
1: Sí, el J.P. Ziberg, que és un pianista danès, també havia passat pel nostre festival fa un parell d'edicions amb dues propostes diferents que tenia. Aquesta vegada ens ha fet il·lusió el pianíssim, com ja és tradició des de fa més de 15 anys, comencem el festival amb un concert de piano sol. I en aquest cas, el Jepe, que és un músic que ja ens agrada molt quan va venir la primera vegada, i que té una trajectòria que combina doncs, aquesta essència esbojarrada que té ell i el lideratge de diversos projectes amb aquesta carrera com a solista i aquest llenguatge propi que desafia molt gèneres i que també deu molt de la música clàssica, que el barreja molt amb la música contemporània, amb la improvisació, amb la lliure improvisació. Bàsicament, és un projecte que ens fa il·lusió perquè també, tal com és ADHD, defineix molt bé el que és l'essència del nostre festival i creiem que serà un bon tret de sortida.
0: Has mencionat els ADHD, però també com a caps de cartell també podem mencionar a Nicole Mitchell o també, per exemple, a Nick Bartz.
1: Exacte. El Nick Bartz és una proposta que vindrà a duo, format piano i guitarra, amb el cas Ferraz. És un projecte del pianista suís i és una formació molt singular perquè una de les característiques és que aquest concert, precisament, i aquest format només es podrà veure en el festival. Ells normalment toquen junts, però toquen amb un projecte més extens, i han volgut portar aquesta formació de duos expressament pel festival. I llavors, pel que fa a la Nicole Mitchell, és una de les caps de cartell, sens dubte, perquè és una figura clau reconeguda del jazz contemporani, ja no només als Estats Units, sinó a tot el panorama jazzístic internacional. I ha aconseguit articular com un univers propi en el que amb la flauta lidera un projecte, però va barrejant les seves composicions amb la lliure improvisació, i tot això ho farà acompanyada d'un quartet espectacular amb percussió, amb arpa, amb flauta, i que serà una proposta molt, molt interessant de veure, crec.
0: Hem parlat d'aquestes figures internacionals del jazz, però també, òbviament, tenim figures d'àmbit nacional i local. Per exemple, podrem escoltar el duet de Laia Molins i Jofre Fiteu, també, per exemple, ja la següent setmana l'Alba Careta Group. Explica'ns també, Kai.
1: La Laia Jofre Fiteu és precisament una de les altres propostes que ens ha agradat, que ens van arribar i que ens feia il·lusió externalitzar, i això passarà a la Biblioteca Pilarín Vallès el mateix dissabte a les 12 del migdia, 12 quarts d'una. I és una proposta de piano i claqué, que és una cosa que encara no havia passat mai al festival, i que precisament per això també ens fa il·lusió veure com es desenvolupa i fer-ho un espai lliure i també poder aprofitar altres espais de la ciutat amb el talent nacional, doncs és una sort. I, per altra banda, també a nivell nacional, clar, tenim l'Alba Careta, que és una trompetista consolidada des de fa ja molt temps, i que ve amb una proposta molt, molt particular, Pànica, un treball que explora, doncs, hi ha les arrels d'aquí a Catalunya i el llenguatge, però barrejat amb la tradició del jazz actual. Llavors vindrà amb un quintet que tenim moltes ganes de veure com es desenvolupa, i també que ens farà molta il·lusió que ho faci allà a la plaça del Carbó.
0: Clar, també aquestes figures, no?, internacionals, nacionals i locals, i justament locals parlant de Vic, perquè també doncs l'Escola de Música de Vic també tindrà el seu espai i el seu moment, en aquest cas els dos diumenges al matí de les dues setmanes, per exemple, on podrem veure els Combos i la Vic Band.
1: Sí, justament aquest és un dels pilars del festival, és una de les úniques coses que s'han mantingut en els últims anys, i que nosaltres com a Junta, a part de tota la direcció estilística del festival i les arrels, però precisament com a activitats, mantenir el matí de les escoles de l'Envic és una cosa molt que tenim molt tots en compte, ja que veure com la canalla, com els nens, com els alumnes de l'Escola de Música poden créixer envoltats pel festival i participant en el festival, i venint llavors a veure els concerts mateixos que hi ha els diumenges a la tarda o tocant en un festival, és una gran manera doncs d'apropar-los a la música d'una manera més professional, ja no tan només didàctica, i precisament jo mateix sóc un exemple de que una cosa així es pot encaminar cap a la música, perquè jo vaig créixer en aquest escenari tocant en el festival, i llavors la vida m'ha anat portant cap aquí, cap a la jazzcava i cap al festival. Però és una manera molt, molt bonica que ells tinguin un primer contacte amb la música que em fa molta il·lusió que es mantingui. Sí. Això serà els dos diumenges al matí a l'hora del vermut, que és molt bona hora també per venir a treure el cap i a passar el migdia.
0: I, Kai, també hi ha molts altres noms durant al llarg del festival, però també un dels noms potser més destacats, o potser també que, ostres, pensaries, no sé si acaba de, o no està dintre de, diguéssim, dels cartells de normalment, que seria Extraño Ways.
1: Exacte. Sí, Extraño Ways, hi ha dues propostes que a mi em fa molta il·lusió, perquè crec que són les que fan que el festival es pugui costar també una mica a un altre tipus de públic, que no seria potser el que vindria normalment al festival, i una d'elles, que és Extraño Ways, em fa moltíssima il·lusió de veure-la, perquè és una proposta del Rodrigo Lavinia, el cantant, raper de hip-hop, que ha muntat una banda espectacular i porta un directe espectacular, i que barreja doncs aquesta cosa del hip-hop amb un grup, amb una banda de jazz, d'alt nivell i que fan les seves composicions, però que també hi ha una part d'improvisació. Llavors crec que és una, que, crec que és una gran manera de també, encara que mantenim una línia del festival que tira cap a la lliure improvisació, doncs de portar propostes més, propostes nacionals que puguin atrapar altres tipus de públics. L'altra proposta que em fa molta il·lusió que també és d'aquest estil és la proposta del Klaus Stroing, que es diu Playground, que serà el tancament del festival de jazz, que són els dos diumenges a la tarda. I Playground és el compositor, trompetista, cantant que va liderar, bueno, que va estar als Stay Homes durant un bon temps i que aquest any doncs, porta un projecte acabat de sortir del forn, perquè pràcticament només n'ha fet dos o tres concerts, però que també vindrà amb una banda grossa, important, i portant una mica més al terreny del hip-hop i de la música urbana en el jazz, a la seva manera.
0: I ja per anar acabant, Kai, tenim aquestes propostes que, com deies, són una miqueta, divergeixen una miqueta del públic de la normal d'aquest festival de jazz i també doncs, que apropen potser més als joves, que seria DJ Miguelito Superstar, que també estarà allà a la Jazzcava.
1: Sí, el Miguelito sempre no decepciona mai, per dir-ho d'alguna manera. És una tradició ja del festival que estigui aquí. I també ens fa il·lusió doncs, que hi hagi un aspecte més de celebració, de festivitats, i que la gent pugui venir a la Jazzcava el dissabte a la nit i passar-s'ho bé i ballar una mica. I el Miguelito és un DJ ja consolidat en el nostre festival. Vull dir que això, si ja ho sabeu, els dissabtes al vespre podeu venir a la Jazzcava també.
0: Doncs moltes gràcies. Avui hem parlat amb el director artístic del Festival de Jazz de Vic, que arriba a la seva 28a edició. Hem parlat amb en Kai Godayol i recordem que és una edició on el 60%

I doncs, com esteu sentint, és Alegria d'Antònia Font, perquè el grup de les Illes, el 13 de maig del 2002, va publicar el seu tercer disc, Alegria. Aquest és un dels principals àlbums del grup, entre les cançons hi destaca la que estem sentint, Alegria, dins aquest iglú o petxanga. Significa un salt qualitatiu respecte als anteriors discos i és en aquest on les seves cançons prenen més consistència, més maduresa i nous matisos.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. M'encanten les piulades AX que desprenen un lleuger aroma de justícia poètica. L'usuari Tito Torres diu que aquest dilluns era el primer dia que agafava el tren des que tornava a ser de pagament i el servei és tan normal, entre cometes, que ja té la primera devolució express, ja que el tren que havia agafat entre Massanet i Massaners circulava amb una demora de 35 minuts, mentre que l'usuari Cangrijo diu que avui ha presentat una reclamació patrimonial pels danys morals que li ha causat Rodalies de Catalunya. Reclama 9.211 euros amb 35 cèntims al Ministeri de Transportes i a la Generalitat pel que qualifica d'una negligència continuada que li ha afectat greument la vida i la salut mental. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs, com sabeu, cada dimecres a aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parla amb Laura Caballero i Pat Soler de l'equip de comunicació de la Fundació MAP del Ripollès. Sentim-los.
3: Avui conversem amb una de les grans entitats del Ripollès, la Fundació MAP, que també vetlla per l'atenció i el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ofereixen activitats que els acompanyen al llarg de totes les seves etapes vitals. La Laura Caballero i la Pat Soler, de l'equip de comunicació de l'entitat, ens expliquen tots els detalls, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
4: La Fundació MAP és una entitat social de la comarca del Ripollès. Nosaltres donem suport i acompanyem a persones amb discapacitat intel·lectual i situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu, evidentment, és acompanyar aquestes persones des de la infància fins realment fins a la seva mort en tots els aspectes de la seva vida, des de l'oci, el lleure, la part laboral, l'habitatge, a la infància doncs, acompanyem amb l'atenció precoç, amb logopedes, amb psicòlegs, amb tota aquesta part que es treballa.
5: I també donant autonomia, no? Perquè ells es puguin desenvolupar doncs, en el seu dia a dia. Donem eines i els

0: ajudem i sobretot els acompanyem. Els acompanyem.
1: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
0: Clar, estem parlant d'una entitat que té més de 400 treballadors i atenem gairebé a 1.000 persones. Llavors, és un tema d'aposta del territori, no? I que com a entitat social que va començar amb un grup de pares, doncs, evidentment, la nostra tasca és seguir en aquest acompanyament a aquestes persones que no només tenen discapacitat intel·lectual, sinó que també hi ha persones amb malaltia mental, persones amb una situació de vulnerabilitat i de risc d'exclusió social. Llavors, aquesta tasca aquí a la comarca creiem que nosaltres doncs, l'hem de seguir fent.
1: Parlant de la vostra trajectòria, quins són actualment els projectes que hi ha en marxa i les últimes novetats?
0: Tenim molts projectes en marxa. Mira, ara mateix, justament ahir, un equip d'aquí, de gent del MAP, persones ateses, van anar a fer una part del Camino, van estar caminant. Aquest projecte és el projecte del Camino, ja fa diversos anys que el venen fent, i justament van arribar, ja et dic, van fer més de 100 quilòmetres caminant de Burgos a León, i és un projecte doncs, que els dona moltíssima autonomia i també moltíssima il·lusió. Així que és un camí, mai més millor dit, no? que estem emprenent amb ells ja fa diversos anys i que esperem arribar a Santiago doncs, en 2 anys més. Això dona, de veritat, que molta il·lusió a aquest equip de persones que entrenen cada setmana per anar a fer el Camino. Aquest seria un dels projectes així xulos a conèixer de la Fundació, però en tenim molts més. Un de molt potent que estem encetant justament ara i que aquesta setmana estarem a la Sustainable Fashion Week de Barcelona és el projecte Polaris. És un projecte bàsicament d'upcycling. Estem agafant teles, les estem cosint i funcionen com un pitet. Nosaltres li volem dir una mica la revolució del pitet. Estem fent aquest projecte amb teles reciclades i fem doncs, que els pitets per les persones que tenen aquests espais que els necessiten doncs, siguin ben colorits, ben bonics, no? I donem un plus de qualitat i un plus de calidesa a aquesta peça, no? Donar-li una volta doncs, que si tu te'l poses doncs, et vesteixi una mica i no et faci sentir llum. A vegades una tristor que ens transmet aquesta peça, no? Intentem fer-li una mica la volta també amb això, ja et dic, al final estem a aquesta Barcelona Fashion Week de Sustainable Week, no? I és un veritable plaer estar allà, la veritat. Estem amb aquests dos projectes, que són els que estem ara on fallen, parlant així com a casa, i al final un dels projectes més potents que tenim aquí a casa i una inevitable parlar-ne, no? És d'Inspira, és el nostre superfestival, el tema el 26 de setembre. De setembre, cau enguany. Sembla que encara falta molt, però nosaltres ja estem treballant. És un festival, és inclusiu, per entendre'ns, no?, per tothom. I la veritat que ja podem confirmar doncs, que tenim els tallers d'enguany, tenim l'Utic Bank i tenim doncs, moltíssimes ofertes de cara a ser inclusius. No? L'Inspira, com ho he dit, és un projecte que va començar fa molt temps, el 2018, i ara serà la 7a edició. La veritat que som un festival igual de gran que ho podia ser un Clownia, amb més de 5.000 assistents l'any passat, i cada any sembla que ens consolidem. I el nostre punt diferencial és que sí que diem que som inclusius, però és que és un festival per tothom, no? Vull dir, persones amb mobilitat reduïda poden assistir perquè tot el recinte és accessible, persones que necessites un bucle magnètic per poder escoltar també persones que hi ha dalt de l'escenari, motxilles vibratòries, tenim menjar per persones que tenen disfàgia, que no poden empassar bé, tenim un espai calma per persones amb sensibilitat, com poden ser persones amb TEA, sensibilitat auditiva, que puguin tenir un espai on calmar les emocions i després poder tornar. Utilitzem cascos per nens petits o persones adultes. Bé, tot un seguit de mesures accessibles perquè tothom, tinguis o no una discapacitat o necessitis o no, puguis gaudir d'un festival i d'una cultura que amb altres festivals segurament seria complicat. Exacte, al final és fer-ho, no? Realment, si la cultura és per tothom, doncs realment fer-ho per tothom. Al final, parlar d'inclusivitat, al final el que hauria de ser normal és que els festivals fossin així, tots, no? I tots tinguessin opcions que fossin accessibles per totes les persones, més enllà si van amb cadira de rodes o no, no? Llavors pensem que al final és una aposta per normalitzar també això, no? Llavors m'inspira convinent des de caps de cartell, com t'ha dit la Pat, que ja en tenim uns quants i et revelarem més, espectacles inclusius, que també són de qualitat, no tan coneguts, però que també poden estar a escenaris de tot Espanya, fins i tot d'Europa.
2: I molt familiar.
0: Exacte, i també molt familiar, perquè els horaris, l'Inspira comença a les 11 del matí i s'acaba a la 1 de la matinada, vull dir que dura tota una jornada de tot un dia, però sí que permet amb horaris accessibles, doncs, poder veure, l'any passat, per exemple, vam poder veure uns pets a les 8 de la tarda, no? Que tant pares com fills o siguin uns horaris que tothom en pugui gaudir i no que sigui a les 3 de la matinada, no? Per exemple, llavors, l'Inspira per nosaltres és molt important perquè fa molta comunitat al Ripollet i comença a ser-ho a les comarques limítrofes i de tot Catalunya, vull dir que ens està venint públic de, no, de d'arreu d'Osona, de Garrotxa, de Barcelona, de tot arreu, la veritat.
1: Al llarg del seu recorregut, recorden alguna anècdota especialment emocionant?
0: Clar, per nosaltres emotiva, per exemple, jo et diria que l'Inspira. L'Inspira és, et diria, un altaveu o et diria un lloc on veus coses molt xules, com, per exemple, a nosaltres ens va fer molta il·lusió poder veure una nena que hauria de tenir 4, no, potser 5 o 6 anys, que venia amb la seva cadira. Per ella sola va poder arribar fins a les taquilles i va poder comprar l'entrada i agafar el propi braçalet. L'accés era totalment accessible, podia arribar a les taquilles, és a dir, no eren taules altes, sí, eren unes taules que ella mateixa va poder arribar amb una cadira automàtica. Aquesta nena tenia una discapacitat intel·lectual bastant, bastant elevada, només podia moure les mans i una mica el cap. Llavors, clar, que ella pogués accedir fins a la taquilla, els seus pares ens va dir que realment mostrava que estava contenta, no? Llavors es comunicava a través d'un comunicador i per nosaltres va ser un moment molt xulo i especial i vam dir, hosti, l'Inspira té sentit per aquestes coses, no? Perquè altres festivals és com molt complicat que tu arribis a una taquilla, arribis tranquil·lament, no? Normalment a vegades quan fas aquest canvi d'entrades per polseres, hi ha moltes cues, no és gens accessible, són passadís, és estret, tothom aprotonat, no? I nosaltres això ho vetllem molts. Llavors, és bastant tonteria, però la veritat que això ens va quedar gravat a la imatge. I d'aquests exemples de l'Inspira n'hi ha molts, no? De poder veure persones que segurament en altres llocs no poden gaudir de la música, no poden gaudir de la cultura de la mateixa manera que ho poden fer allà sense ser jutjats, amb total tranquil·litat i moviment, i compartit amb tothom. Llavors, l'Inspira és un projecte que és un lloc que s'ha de viure i s'ha de veure.
1: Així doncs, consideren que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
0: No, sí, mica en mica sí, eh? És veritat que quan la terra l'Inspira és innovador. Jo crec que ara aquí a la comarca, quan parles de l'Inspira, tothom sap què és i quin objectiu té, no? Que és una mica visibilitzar la discapacitat amb la cultura i veure que és possible, no? Que és possible aconseguir aquesta cultura per tothom i aquesta accessibilitat als festivals si l'organització hi aposta, està clar. Jo crec que sí que ja comença a haver-hi aquesta sensibilitat amb l'Inspira. Amb altres projectes, doncs, bueno, a vegades costa una mica, però el nostre objectiu és fer-ho visible, no? I explicar-ho de la millor manera possible i sensibilitzar a la població.
2: Una mica jo, perquè encara queda molt a fer, no? Al final, si l'Inspira és una cosa puntual i no tots els festivals o la vida en general, no? L'accessibilitat és un problema molt gran, per no parlar de metros, per no parlar de la vida en general, no? Penso que anem fent passets de a poc, però encara cal que la Fundació MAP existeixi o altres fundacions, cal que l'Inspira doncs, sigui una referència també, i penso que això ho estem aconseguint, portem 7 anys treballant en aquest festival, jo crec que això és algú a destacar, o sigui, queda molta feina a fer, però bé, penso que a poc, doncs sí, la gent es va, diguem que va regalimant, no?, i la gent ho va entomant, i al final fa falta que això es visibilitzi i es normalitzi, no?, les diversitats.
1: Un altre aspecte important és el finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen aquest suport econòmic per continuar endavant?
0: El finançament és el més complicat de tot plegat, perquè bàsicament l'Inspira es financia una part per la venda d'entrades, tot i que és una venda d'entrades molt accessible, tampoc ho fem a preus com festivals normals, sinó intentem que siguin preus perquè no, gairebé tothom, totes les famílies hi puguin accedir i no sigui molt car. Llavors, una altra part és anem a buscar patrocinadors privats que ens ajudin a dur a terme aquest festival, també a través de subvencions a la Generalitat, que tenen línies dedicades a la cultura, i llavors a través també de mercandatge que nosaltres fem per vendre.
1: Ja per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
0: Bé, enguany un dels projectes més xulos, que de fet ja fa un parell d'anys que ho estem treballant, però està agafant volada ara, és l'assistent personal que tenim per persones amb discapacitat i TEA, sobretot TEA a les escoles i a l'acompanyament de la vida quotidiana de persones amb TEA. És un programa experimental que el podem dur a terme gràcies a la subvenció de la Generalitat, d'un programa de la Generalitat, i aquest projecte és innovador en el sentit que són assistents personals que acompanyen, per exemple, un infant a l'escola durant les seves hores a l'escola. Llavors, això què permet? Doncs que aquest infant pugui estar en una classe amb els seus companys, sense cap mena de discapacitat, doncs ell, amb aquest assistent personal, pot seguir mica en mica el que es pugui fer classe, l'acompanyament a la piscina, un acompanyament al menjador a l'hora de dinar, i creiem que és potent aquí al nostre territori, doncs perquè suports com aquest a les escoles o persones que no són escoles, per exemple, ajudar joves amb TEA a treure el carnet de conduir. Aquest suport que segurament d'una altra manera no ho podrien tenir, o les famílies haurien d'invertir molts diners en algú que els hi pogués pagar, doncs des de la Fundació MAP hem engegat aquest projecte experimental que, com diem, és gràcies a una subvenció que rebem de la Generalitat i ho podem fer funcionar. Enguany estem donant suport a 11 persones i esperem que l'any que ve ho puguem seguir fent i fins i tot si poguéssim incrementar aquestes assistents personals, doncs aniria molt bé per les persones que tenen aquest tipus de trastorn. Altres projectes importants que tenim per aquest 2026, 27 i que segueixen, la Fundació MAP té un centre especial de treball molt potent, però potser destacaríem la formatgeria Movem, els nostres formatges que ja fa 10 anys, aquest any faran 10 anys que estan al mercat, que han engegat. És un projecte molt xulo, que nosaltres mateixos fem els nostres formatges amb llet de vaca, que ja els estem comercialitzant arreu de Catalunya i que ja és un producte molt del Ripollès i que esperem que continuï arribant a les cases de tot Catalunya. I també volem destacar la Batissa, que és un hotel-restaurant situat a Sant Joan de les Abadeses. És un altre projecte molt xulo d'hostaleria, on hi tenim un equip de persones també ara molt consolidat. Doncs hi tenim una restauració amb una cuina de proximitat i de producte local molt bo, la veritat, de molta qualitat, i unes habitacions doncs, molt especials, molt lligades a la història del territori de Sant Joan de les Abadeses, de les Abadeses, dels Abats, no? Sobretot de les Abadeses, aquest punt femení que té aquest hotel.
2: Sí, ara en dos casos, tant el Mover com la Batisa, doncs són aquests centres de treball dels que cal destacar doncs, que hi treballen persones amb discapacitat o persones amb necessitats especials. Els equips hi ha persones sense discapacitat i persones amb discapacitat. I una cosa que penso que és... Bueno, la persona de la formatgeria Mover la tenim aquí mateix a Ripoll, vull dir que és tot gent del territori que treballa aquí. I en el cas de la Batisa, una cosa que és interessant i és destacable és que tu pots entrar a tota la instal·lació amb cadira de rodes. Fins i tot tenim una habitació que és adaptada, 100% adaptada, fins i tot amb grua, no? Penso que és una cosa molt, molt rar. Encara a la restauració n'hi ha hotels que ho tenen, però un hotel, diguem, normal per anar-hi, no? Un cap de setmana que tingui una habitació 100% adaptada i en què tu puguis baixar del teu cotxe i tota l'accessibilitat 100% a l'hotel sigui accessible, penso que és algú de lo que podem treure pit a la Batissa, no? I és algú que m'agrada molt explicar-ho, no? És molt potent i, a més, l'enclavament on està, no? Vull dir, unes vistes espectaculars al mig del bosc sobre de Sant Joan de les Abadeses, vull dir, enclavament perfecte per disfrutar de la Serra Cavallera i, a més, doncs, amb aquest plus d'inclusió, no?
1: Molt bé, doncs. El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Ara, a Imprinta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a imprintamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
4: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
5: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
4: Llibres, papereria i regals.
5: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
6: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
7: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
8: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
9: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
10: Discapaci, què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
11: Un espai per compartir.
12: Aprendre.
13: I veure el món des d'un altre punt de vista.
12: El discapaci, què? Parlem de totes les capacitats.
10: Cada dimecres a les 8 del vespre al 9 FM.
14: El 9 FM. El nou so d'Osona.
15: Territori 17.
16: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. I avui sí, tenim a nosaltres aquí en Guillem Sánchez encamisat.
17: Però no sé si tan vermell com la cara que tenia l'Ona fa 10 segons, que estava rient aquí com una...
16: És que ens ho passem molt bé.
18: S'ho estava passant molt bé.
16: Ens ho passem molt bé, riem molt.
17: Perquè avui saps, Ona, qui és el personatge, no?
16: Home, només
17: faltaria.
16: Només té un... No sé, anava a dir una cosa enginyosa, però no m'ha sortit.
18: Què anaves a dir?
16: Només té un nom, Florentino Pérez.
17: Correcte. Clar. Bueno, té un nom i el sap tothom, com diu aquella cançó, no?
16: També és veritat.
17: Crec que ha vingut aquí al Territori 17. No sé si llavors el podrem escoltar, no?
16: Al final no ha vingut.
18: No s'ha presentat, no? Està tallant caps a l'ABC.
17: Doncs va, anem a repassar el que ha dit, perquè bueno, ens hi podríem estar 4 hores tranquil·lament. Jo aniré tirant coses i ho anem comentant sobre la marxa.
16: Perfecte, va.
17: Va, l'Andreu ens diu... que ara està buscant un article que li han enviat per WhatsApp de l'ABC mentre agafa el mòbil amb les dues mans. ¿Quién me ha enviado esto? Estic embogint pel menjador de casa.
16: Li van enviar un article de l'ABC?
17: Sí, va començar a fer coses com si estigués a...
18: Així amb el mòbil, i el veies així un... Clar, Florentino té 79 anys, el veies amb el mòbil, amb el dit així, com un boomer. Sí.
17: Pobre, sisplau. Va, un aficionat del Barça com l'Ignasi ens diu això. No sabia que Polònia s'emetés els dimarts de la tarda. Tampoc sabia que avui guanyaríem el tercer títol de la temporada.
18: I Torrente 7, era.
17: Torrente 7, gairebé. En Jordi ens llança un avís. Diu, cauen en la mateixa setmana dos ídols de principi de mil·lenni, com Amaia Montero i Florentino Pérez.
16: Què ha passat amb l'Amaia?
17: Qui serà el següent? Jordi Hurtado?
18: José Luis Zapatero.
17: José Luis Rodríguez Zapatero.
18: És verdad.
17: Persona de quatre nombres. Va, l'Aleix deixa per escrit això, diu... No ens va tocar viure la mort de Franco, però ens tocarà viure aquesta. Com de molta altra gent, evidentment.
18: Sí, però...
16: Sí.
17: Però serà sonada aquesta. La Neus ens constata això. Diu, donem gràcies a la vida per poder veure en directe això del Florentino.
16: Que fort.
17: És que clar, i moltes vegades fem servir aquell adjectiu que és històric per referir-nos a coses que no són històriques. Això d'ahir...
18: Això és històric.
17: És històric. Bàsicament perquè el senyor feia molts anys que no parlava de la manera que ho va fer ahir, i per les condicions en què se'l va veure...
18: Sí, hi havia algun moment que...
16: Sí, sí, no tocava pas.
18: Jo, quina... Si heu d'arranquejar...
16: les frases.
18: O sigui, no. José Luis Rubiales, no voy a dimitir amb la compareixença, no voy a dimitir amb aquesta. Quin és millor?
17: És que Rubiales venia de... Sí. Venia d'un context, penso, potser una mica... Bueno, el del Madrid també és força, força històric, podríem dir-ho així, però aquell potser és més greu, no?, a nivell...
16: A nivell fet.
18: Sí. No, sí. O sigui, la de Rubiales, evidentment, que és molt més... Què dius? T'entra més angúnia, no et fa tanta gràcia. Potser fa més gràcia la de quan li tiren l'ou, aquella sí que és bona. Sí.
17: Va, bona reflexió d'en Sergio, que ens diu... Marc Casador està preguntant si pot anar a Canaletes per això. Doncs segurament era per celebrar-ho directament a fora. I atenció al que ens diu l'Edgar, que comenta... No descartem que el Madrid de bàsquet perdi la Lliga perquè Florentino es fa un embolic i es dona de baixa de l'ACB, en lloc de l'ABC.
18: Aquesta és molt bona,
16: eh?
17: Aquesta és bona.
16: Hòstia,
17: va,
16: bueno.
17: En Víctor comparteix això. Diu, el micro de la sala de premsa és bo. Aguanta cops, gira de costat a costat perfectament i tot i apuntar cap a l'altra banda, agafa bé el so. Bona qualitat, les coses com són.
18: Sí, sí. Li va cardar cada cop el micro. Semblava Tchouaméni Valverde. Allò.
17: Que va dir que... Sí.
16: En 26
18: anys... Això passa tots els anys.
17: No, i tots els dies, va dir. Aquí la gent es baralla tots els dies i no n'hem de fer...
16: Lo peor es que lo filtraron, que se filtró.
17: Me sabe peor la filtración que no los hechos. Imagina't. El resum per això...
18: És increïble.
17: És el que ens fa arribar en Roger, que ens escriu això. Diu, Florentino necessita una abraçada de Hansi Flick. Doncs segurament.
16: No cal.
17: Home, sí, per tranquil·litzar-lo una mica.
18: O de José.
17: No?
18: O de Josep.
17: Sí, ara d'en Josep. La Marina ens afegeix això, diu... Atureu ja de fer memes i conyes de la crisi del Real Madrid, que no dono l'abast fent likes i repiulats.
16: Ah, penseu que anava a dir com que estic molt dolguda, no sé què. Home, no.
17: I en Joan fa una gran aportació, penso, de les més interessants de la jornada d'avui. Ens comenta... Avui més que mai cal reivindicar el dret de jubilar-se quan toca.
16: Clar, és que el problema és que Florentino té el monopoli a la presidència, per tant...
17: Va dir que portava 26 anys, va dir que a ell no li faltaven forces per continuar fins que fes falta, que seria l'últim soci del Madrid que estaria en peu allà defensant el seu club.
18: I aquí no m'echen a mi ni a tiros.
17: Imagina't.
16: Sí.
17: Vaig mirar ahir les condicions per poder-me presentar com a candidat a la presidència del...
18: Ja saps quines...
16: Quantes em pots fer tic? A quantes pots fer tic?
17: Jo crec que a 3. Perquè a la quarta ja no arribo.
18: Què has de ser, ciutadà espanyol?
16: Has de ser espanyol?
17: Espera't que ho tingui,
18: això. És com intentar ser president dels Estats Units.
17: Tocant-ho, perquè ho vaig passar amb un company. Ser espanyol, ser major d'edat i en plena capacitat d'obrar, jo crec que aquí encara arriba.
16: Aquí, Florentino, no.
18: Ell aquí creu.
17: Trobar-se al corrent en el compliment dels deures socials.
16: Vale, aquestes tres les podem fer?
17: Jo crec que sí, i aquí a la quarta ja ens tallen el cap. Ser soci del club... amb com a mínim 20 anys d'antiguitat ininterrompuda per al cas de president. Jo aquí ja no...
16: I l'última?
17: L'última és la bona.
18: I la dels diners, no?
17: El candidat ha de presentar un preaval bancari d'una entitat registrada al Banc d'Espanya que cobreixi com a mínim el 15% del pressupost general de despeses del club.
16: És que és molt fort, això.
18: Això no sé si són 100 milions, no? Deuen ser.
17: I llavors això, i aquell, a més, l'aval ha de concedir-se en funció del patrimoni personal dels candidats i està respaldat únicament per aquest patrimoni. Per tant, que has de ser molt ric per poder ser president del Real Madrid. Tot i que el senyor digués ahir que tothom es podia presentar i que no hi havia problema perquè li fessin competència.
16: Sí,
18: jo això ho comparo amb Rússia. Putin sempre hi ha eleccions i sempre guanya. Aquí igual, només es presenta ell.
17: Correcte.
18: No té oposició.
17: Només es pot presentar ell. I si vol, en lloc de fer de president, fer de primer ministre, doncs ja s'ho canvia.
16: Exacte.
17: Ja
18: fa.
17: Només faltaria. Un comentari, just per acabar,
16: va.
17: Ja que estem parlant de futbol, l'Eric en recorda això. Si no espavilen... L'any que ve es poden trobar l'Espanyol i el Girona amb el Sabadell a la mateixa lliga. És
18: veritat.
17: Fort. Molta sort a tots els aficionats d'Espanyol i Girona, perquè
18: un equip es va levantar.
17: Sí. Després dels resultats d'ahir, Ferran Juglar no va ser prou antídot contra el Levante, i el Levante ja té 39 punts,
16: I
17: com el Girona i l'Espanyol, que també tenen 39, com l'Elx, i com... Hi ha un altre equip que té 39.
18: No, el Sevilla té més, el València...
17: El Mallorca.
18: El Mallorca, sí.
17: 5 equips amb 39 punts, a falta de 2 jornades i mitja per acabar la...
16: O sigui que està tot, o sigui...
18: Que es veu un carrusel aquests dies.
16: Uf,
17: correcte.
16: Nervis i tensió.
17: Toquem fusta, va.
16: Doncs va, Guillem, ens veiem demà, que vagi molt bé.
17: Esperem que passi alguna cosa similar a la d'ahir, així tindrem la sessió.
16: Sí, tenim molt, exacte, que vagi bé.
17: Adéu.
16: Adéu. I ara al Territori 17 canviem de tema perquè és moment de parlar sobre salut, com sempre, de la mà de l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, i avui parlaran sobre el iogurt.
15: Ens agrada a totes, ens agrada a tots. Sempre n'hem menjat des de ben petits i agrada tant a petits com a grans. Així que avui volem saber-ne molt més, perquè no només és bo, sinó que es veu que alguna cosa beneficiosa per la salut té. Oi que sí, David? De què estem parlant, David Marsol?
19: Hola, bon dia. Doncs mireu, avui parlarem del iogurt, que des d'un punt de vista normatiu, doncs diríem que és un producte làctic, un derivat làctic, que s'obté de la fermentació d'uns microorganismes específics de la llet. El Lactobacillus delbrueckii, subespècie bulgaricus, per tant, el Lactobacillus bulgaricus, i l'Streptococcus thermophilus.
15: Macos aquests, eh? Així que estaríem parlant d'un superaliment, degut a les propietats que en els darrers anys se li han atorgat, no? De fet, sempre hem sabut o hem notat que era beneficiós, però és que cada cop descobrim més cosa.
19: Sí, i a més d'un superaliment, és el iogurt és un aliment molt antic. Els primers vestigis de la seva existència daten de fa 10.000 a 5.000 anys abans de Crist.
15: Hòstia. Per tant, són
19: uns quants dies, Enric. Concretament ens situem al Neolític. Per tant, podem dir que és un producte fins i tot ancestral.
15: I tant.
19: Oh,
15: i tant.
19: Segurament no amb la presència que té avui en dia, però molt semblant. És un producte que ha evolucionat, però tampoc ha evolucionat massa, més enllà dels gustos que nosaltres hi puguem posar, i avui parlem en concret més del iogurt natural.
15: Sí, però el procés ve a ser el mateix.
19: Exacte. Amb molta història i evolució també al darrere. Actualment el iogurt està àmpliament reconegut com un aliment saludable i se'n consumeix àmpliament a tot el món. Tot i que el consum és més alt en la nostra zona, a nivell europeu, és on segurament també es va desenvolupar per la realitat que tenia la societat, no? En aquelles èpoques.
15: Els reis dels làctics, una mica, no? A Europa podrien ser a nivell mundial, potser.
19: Si més no, és una referència que ràpidament...
15: La ubiques, sí.
19: Exacte, és molt fàcil d'ubicar. Ara bé, i el podem catalogar també com un superaliment, com deies. Un superaliment és... En principi, és un terme, en podem trobar molts, que es fa servir per descriure aliments amb alt contingut en fitonutrients, antioxidants, vitamines, minerals, aminoàcids essencials, àcids grassos, insaturats, fibra, etc.
15: Coses bones.
19: Coses bones.
15: Bastant de concentració, no?
19: Exacte. Cal saber que aquest és un terme, aquest superaliment que s'ha fet com el superfood, no? molt conegut, és un terme controvertit perquè des de l'1 de juliol del 2007 la comercialització de productes com a superaliments o superfoods, amb dieta en anglès, està prohibit a la Unió Europea si no va acompanyat d'especificacions mèdiques que hi donin suport científic. Mira...
15: Si no, en els dònuts ho posaria, no?
19: Correcte.
15: Si ho sabem, com és el món comercial.
19: Exacte. Per tant, potser hem de fugir una miqueta d'aquestes modes i fixar-nos en la realitat de productes. Correcte. Que han existit tota la vida i que moltes societats els tenen incorporats a la seva cuina només com a aliment, però també com a complement, suplement o aliment medicina, que ja és allò que deia Hipòcrates al segle V abans de Crist, que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment.
15: I a més que moltes vegades estem parlant de productes que tenim davant dels nassos, a baix mateix a l'hort, o que s'hagin elaborats, que dels que hem tingut tota la vida, res inventat nou normalment amb aquests superaliments, no?
19: Exacte, i amb aquests redescobriments o aquestes redefinicions els hi tornem a rentar la cara i el producte en si és... O sigui, ho fem més per nosaltres pel producte.
15: Tornar als orígens.
19: Doncs altres aliments considerats com aquests superaliments, ens ho permeten dir en aquest petit espai que tenim aquí en família, serien, per exemple, els navius, la quinoa, l'avocat, l'all, com hem dit, el cacau cru també, i tants d'altres que concentren aquestes, diguem, aquests nutrients, no? Aquests fitonutrients, aquests aminoàcids, aquests vitamines, minerals, oligoelements, antioxidants, totes aquestes substàncies que ens ajuden de cara a la salut.
15: I a més, amb aquests que ens has dit, que no són pas del segle XXI, precisament.
19: No, són aliments... Evidentment, bé, tot allò que s'ha anat evolucionant i que s'ha anat adaptant s'ha enriquit de tot allò que segurament l'ésser humà d'avui en dia necessita. Per tant, més enllà que de descobrir nous aliments, seria important que redescobríssim les aplicacions, les utilitats generals, nutricionals i terapèutiques d'aliments que ens han acompanyat des dels inicis dels temps.
15: Conèixer el que mengem.
19: Ni més ni menys. Trobem, per exemple... els iogurts, sobretot naturals, els baixos amb greixos, i que tenen un 0%, val? Els cremosos, els líquids per beure, els orgànics, els biològics, ecològics, els pernadons, amb fruites i gelats, els ingredients bàsics i la seva fabricació pràcticament és similar.
15: Que
19: llet crua, llet crua de vaca, cabra o ovella, ja en vam parlar de que era millor, no? Era més recomanable, era més digerible els derivats de cabra i ovella, tot i que també es pot fer iogurt amb llet de búfal, d'eugues, camells i iacs. Això, evidentment, ja se'ns escapa i, per tant, nosaltres, més enllà de lo que seria vaca, ovella i cabra, tots aquests iogurts són com una miqueta fora de lloc perquè pròpiament aquests animals doncs, no són del nostre entorn. I nosaltres estem també mimetitzats a nivell digestiu també amb els aliments del nostre entorn. Què passa, Enric, quan marxem a algun lloc que no és de la nostra àrea, diguem, alimentària?
15: Ai, la penxolina corrent cap un lavabo.
19: Correcte, és a dir, una de les primeres simptomatologies que podem trobar és la típica descomposició, sigui per paràsits o sigui per la confrontació que hi ha de l'aliment que ingereixes o els aliments que ingereixes amb la teva capacitat digestiva.
15: Sí, el que sigui paràsits o això que comentes és perquè no estem acostumats ni estem avasats, no? Perquè, evidentment, la gent d'aquests llocs no està corrent cap al
19: exacte, és el que passaria,
15: quart de l'any.
19: Exacte, és el que passaria, per exemple, amb la intolerància a la lactosa, no? És a dir, si tu no tens aquell enzim amb quantitat suficient, el cos ho veu com estrany, no ho pot digerir i automàticament, cosa dolenta fora del ventre, via rectal. Si ho trobem a nivell estomacal, patapam, doncs vòmit i és la manera que té el cos de cridar-nos l'atenció i sobretot de protegir-se.
15: I tant. Així doncs, seria una en definitiva, seria una fermentació làctica?
19: Correcte. La fermentació làctica és el procés mitjançant el qual la llet es transforma en iogurt. És a dir, passa de l'estat líquid a aquest estat més espès, més consistent. I això és produït per l'acció d'aquests ferments que hem dit anteriorment. Aquests ferments làctics, l'Streptococcus thermophilus i el Lactobacillus bulgaricus, que durant la fermentació fan que el sucre de la llet, aquesta lactosa, es transformi primer en sucres simples, concretament en glucosa i galactosa, per després esdevenir àcid làctic. La formació d'aquest àcid làctic aporta certa acidesa. El pH seria un 4,5. És aquella sensació que dius, ai, el iogurt jo li haig de tirar una miqueta de sucre.
15: Aquesta culleradeta.
19: Mal fet.
15: Posa-li mel si vols posar quelcom.
19: Sí, exacte. I si no, l'acidesa aquesta és una acidesa perfectament assumible. Una altra cosa és que tenim uns paladars tan industrialment acostumats al sucre, el verinós sucre, no? Sí. Que fa que qualsevol cosa que no tingui sucre doncs la rebutgem per una qüestió purament de paladar.
15: Sí. Llavors és exponencial. Cada vegada necessites més sucre per tot.
19: Masses vegades, exacte. Sí. I amb tots els efectes que pot tenir el sucre. Doncs durant la fermentació, aquest sucre de la llet, la lactosa es transforma primer en sucres simples i concretament es divideix en el que seria la diferenciació entre glucosa i galactosa després d'esdevenir àcid làctic. Val? Aquest àcid làctic, tenim aquest 4,5 de pH, que ajuda a quallar les proteïnes, que serien les caseïnes de la llet, i a assentar la llet. Per tant, així es crea aquesta textura específica del iogurt i ja ho tindríem. Tot i que, evidentment, també hi han fermentacions amb certes plantes, També hi han fermentacions de llet, quallar llet amb certes plantes. Però en aquest cas parlaríem doncs d'aquests productes, d'aquests bacteris intestinals que fa que tenen aquest procés i ens transformen la llet en iogurt.
15: Jo ho havia vist amb branques de figuera, si no m'equivoco.
19: Branques de figuera i també d'una planta que es diu herbacol.
15: Ep, mira, doncs ens ho apuntem, això. Segur que en parlem un altre dia. Perquè hem arribat al final de l'episodi i és que avui no podem seguir parlant perquè se'ns acaba el temps. Així que, David, t'emplaço d'aquí 15 dies per seguir parlant d'aquest aliment que tant ens agrada i tant més va, el iogurt.
16: Doncs avui canviem de tema i passem de parlar de iogurt a parlar de llibres, perquè avui a la secció de Lletra Ferits anirem més enllà dels llibres, perquè dins d'aquest univers hi ha molts elements a tenir en compte. I ho farem avui amb un escriptor, traductor, mestre de Bigues i Riells, el Pau Joan Hernández. I ho farem, com sempre, en aquest cas, de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca.
20: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui m'acompanya el Pau Joan Hernández i si bé és cert que sempre parlem d'algun llibre en particular, avui he volgut anar una mica més enllà i conversar amb una persona que, més enllà de tenir una llarga trajectòria literària, també és traductor i mestre de traducció. Així que, com bé has dit, avui m'acompanya el Pau Joan. Bon dia, Pau Joan, i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
21: Doncs bé,
0: Pau Joan Hernández, fa molts anys que escrius. Com t'inicies en aquest món de la literatura?
21: Bé, jo vaig començar molt jove vol dir als 14, començant a presentar originals a les editorials. Entossudit arribar a dedicar-me a la literatura professionalment, i així cap als 18 anys vaig publicar la meva primera novel·la, Tot et serà pres, que bé, és una obra que encara està vigent i encara continua al mercat.
0: I, clar, he vist que aquesta obra és força curiosa, no?, perquè tu em deies, no?, que vas començar molt jove. Realment, sí, tenies com molt clar que volies dedicar-te a això, a ser escriptor.
21: A veure, això és... Ho tenia clar, de vegades sembla una mica peculiar quan és una activitat d'aquest tipus intel·lectual. El que passa és que, bé, jo sempre he cregut que quan una cosa t'agrada de debò i ets jove, el teu deure cap a tu mateix és dedicar-t'hi a fons, anar-hi a fons, aspirar a professionalitzar-te, sigui el que sigui, tant si és la literatura com si és l'esport, com si és el món del vídeo i d'internet. Tu t'hi has de voler dedicar i has de posar tots els teus esforços en això. Jo ho vaig fer, em va sortir bé, amb 20 anys ja tenia 3 novel·les publicades, però si no hagués sortit bé, jo tota la vida hauria tingut la tranquil·litat que ho vaig intentar, que vaig anar a fons quan tocava. I jo crec que això és el que s'ha de fer a aquestes edats.
0: Clar, i en aquella època, no?, que una persona tan jove ja tingués tan clar i que volgués... I que literalment tu presentaves els manuscrits a les editorials, com era? I anaves... El noi el tenies, com aquell qui
21: sí,
0: diu, no?
21: Sí, exacte. Jo vaig començar molt a través de premis literaris. Així vaig contactar principalment amb l'editorial La Galera, que és la que va publicar el meu segon llibre, Sosa 6.000 metres. Però en el cas de Tot et serà pres vaig contactar directament amb l'editorial Empúries, perquè en aquell moment es llançava una col·lecció de literatura juvenil, l'Odissea, que dirigia l'escriptor Francesc Sales, que havia estat professor meu a l'institut, i que volia combinar autors clàssics de juvenil amb autors que en aquell moment començàvem. I vaig pensar que aquella era una bona oportunitat. I mira, va sortir bé.
0: I tant si va sortir bé. Clar, i ara jo em pregunto, clar, tens un llarg recorregut. Sí que és veritat que ara doncs, fa temps que no publiques, però tens molts llibres publicats. Hi ha hagut algun llibre que se t'hagi fet més difícil d'escriure per algun motiu? Que hagis tingut com... Es diu, quan llegeixes es diu un bloqueig lector, no? Seria un bloqueig escriptor, allò de la por a la pàgina en blanc. T'ha passat algun cop?
21: Sí, això passa constantment, però normalment això marxa treballant-hi. Vull dir, no forçant les coses. Si una història no pots avançar amb ella, igual és perquè l'has de plantejar d'una altra manera. Igual estàs plantejant d'una manera molt seriosa una història que donant-li un toc humorístic funcionaria diferent, o al contrari, estàs agafant-te de broma una història que agafada seriosament funcionaria molt bé. Has de buscar el motiu de les coses. Quan hi ha un bloqueig, quan hi ha la por de la pàgina en blanc, has de pensar per què et passa. Directament la història no funciona, plantegem-la d'una altra manera. O la temàtica no està ben triada, doncs anem per un altre camí. No té cap sentit entossudir-se en una cosa que no està funcionant. Sobretot perquè una història funcioni, l'autor ha de ser el primer a creure-se-la i el primer a estar gaudint amb el que fa. Si no, és impossible que el lector s'ho passi bé.
0: Clar. Clar, jo també he indagat una mica i he vist que et consideres més un narrador que un poeta, perquè he vist que també has escrit poesia. Quin és el pas, no, d'explicar històries a escriure poemes?
21: És clar, és molt diferent. La història, la novel·la, és la feina continuada al llarg del temps, mentre que per mi la poesia és més la expressar o reflectir un moment, una idea, en el poema. Això és molt diferent. Jo la poesia ara hi estic tornant, és a dir, doncs a coses de l'edat, però he estat molts anys sense publicar poesia. De fet, des de 1993, em sembla que no publico res. Però és això, la poesia no és tant per mi la feina de cada dia com allò que respon a un impuls, allò que respon a un sentiment d'un moment.
0: Clar, i quan penses en escriure un poema, en què t'inspires? Perquè entenc que la inspiració també canvia.
21: Sí, i la inspiració pot venir de molts llocs, i en el poema pots voler transmetre tot un seguit d'idees que són teves. Últimament estic parlant molt, doncs, del pas del temps i de com arriba un moment a la vida que mires enrere i busques totes aquelles coses que han canviat, intentar recuperar històries de quan eres petit, intentar recuperar, doncs, la vida al barri, o coses que s'han perdut, o coses que ja no existeixen. És aquesta mena de nostàlgia del passat, que evidentment de jove no la tens, malament si la tinguessis. Van canviant els plantejaments i van canviant les visions del món i de tu mateix.
0: Clar, i ara, més enllà d'això, com acabes fent de traductor? Perquè sí que ets traductor en diverses llengües, si no m'equivoco, castellà, català, euskera, francès i gallec.
21: Sí. Això m'hi va portar, al començament, el fet de ser escriptor. Tenia un bon nivell de francès. Algun editor em va proposar alguna traducció des del francès. Després va venir el basc, que l'estava estudiant a la universitat. I en el moment que, diguem-ne, vaig començar, va arribar un moment que això es va consolidar. I allò que al començament era una cosa molt esporàdica s'ha convertit durant molts anys en la meva professió, i actualment tinc un volum d'obra publicada com a traductor molt gran, i soc professor de la Facultat de Traducció de l'Autònoma. Mm. I és un món que es va obrir a partir de la literatura com a escriptor, i que després em vaig anar ampliant i vaig anar obrint pas.
0: Clar, i ara hi pensava, no? Perquè al final tu també escrius, i com és traduir històries que no has escrit tu? Quina és aquesta sensació? Perquè al final també són... Vull dir, suposo que te les acabes fent teves, les històries que tradueixes.
21: Sí, les has de fer teves, i a més t'obliguen a una disciplina. O sigui, s'aprèn a escriure molt traduint, perquè has de convertir-te en un altre autor, has d'adoptar el seu estil, la seva manera d'expressar, la seva manera de crear, i això et marca, doncs, una disciplina de la creació, que clar, no pots fer el que vulguis com quan estàs creant, sinó que t'estàs convertint en una altra persona, i això et fa aprendre moltíssim per escriure.
0: I ja per anar tancant, que se'ns acaba el temps. Clar, tu ara em parlaves també que ets mestre de traducció. Quin és el futur? Perquè ara mateix, no, amb tanta xarxa social, la gent es perd i no llegeix tant, potser, llegeix menys, canvia els seus hàbits. Quin és el futur d'aquest sector literari? Quin creus que...
21: A veure, jo crec que això existirà sempre, la literatura. I, de fet, sempre es va tornant el mateix, es va tornant... Mira, hi ha un exemple molt, molt curiós. En el món del còmic s'havia perdut el fet de... Quan la meva generació eren petits, les revistes de còmic que publicaven setmanalment i el capítol acabava amb aquell "continuarà".
0: Sí.
21: Allò s'havia perdut. El còmic en aquest format s'havia perdut, la revista de còmic s'havia perdut, tot era electrònic. I des de fa uns anys, bueno, a Corea s'inventa el format del webtoon, que és el còmic que llegeixes des del mòbil, però per subscripció amb capítols setmanals, amb la qual cosa tot això tecnològicament tan avançat, ostres, està recuperant dinàmiques de la revista de còmics dels anys 80. Sí. I això ara té un èxit enorme entre els adolescents. Sí. També hi ha sistemes de, diguem-ne, més de màrqueting. Ara el llibre s'intenta, hi ha un esforç de fer-lo atractiu com a objecte, per fer-lo més passador, i això està actualment, hi ha un augment dels índexs de lectura entre els joves. Són molts factors diferents, però les coses es complementen, no són incompatibles. Mm.
0: Doncs, Pau Joan, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. De debò, parlaria moltíssima més estona, però el temps és el que tinc.
21: Molt bé.
0: Vale, així que un plaer i ja està.
21: Igualment.
16: I fins aquí el Territori 17 d'avui, i sabeu que nosaltres hi tornarem demà a les 9 del matí, com sempre aquí a l'emissora del 9FM, també a Ràdio Televisió de Cardedeu, Ona Codinenca i la Veu de Sant Joan. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens esteu escoltant i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem també entendre, no per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, també una mica el cor. Per tant, avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem!

I amb aquest, què serà? Què serà? Anem a les pistes. I destaca per Biblos, una de les ciutats habitades més antigues del món. És la cuna de l'alfabet fenici. El cedre és l'arbre nacional i s'anomena també la Suïssa de l'Est. Què ja ho tenim clar? Doncs avui anem al Líban.

El Líban és un estat sobirà de l'Àsia Occidental situat a la costa oriental del Mediterrani. Amb una extensió de només 10.452 quilòmetres quadrats, aproximadament un terç de Catalunya, és un territori petit però d'una complexitat immensa. El seu nom prové de l'arrel semítica LBN, que significa blanc en referència a les cimeres nevades del món Líban. Té una població d'uns 5,9 milions d'habitants amb una de les densitats més altes del món, amb 576 habitants per quilòmetre quadrat. A més, el país acull gairebé 2 milions de refugiats i té una diàspora de fins a 14 milions de persones a l'estranger. L'àrab és l'idioma oficial, tot i que el francès i l'anglès també s'utilitzen habitualment. És el bressol dels fenicis, inventors de l'alfabet i grans navegants de l'antiguitat. El Líban és una república parlamentària única al món. Després d'un llarg període d'inestabilitat, des del gener del 2025, compta amb un govern de reforma. El president de la república és el general Joseph Aoun, obligatòriament ha de ser cristià maronita, i el primer ministre és el Nawaf Salam, que ha de ser obligatòriament musulmà sunnita. El sistema conté les 18 confessions religioses del país que reparteixen el poder per evitar conflictes, encara que el sistema sovint pateix bloquejos institucionals. Pel que fa a les fronteres, limita el nord i l'est amb Síria, al sud amb Israel, que estan separats per la línia blava, i a l'oest amb la mar. La situació actual és crítica. Malgrat l'alto al foc temporal iniciat l'abril d'aquest 2026, o sigui, fa unes setmanes, els atacs s'han intensificat durant el mes de maig, durant aquest mes. S'han registrat onades de més de 50 atacs aeris diaris al sud, especialment a les zones de Tiro, Nabiate, que després en parlarem amb la directora de l'hospital, i Bin Jebel. Pel que fa a les víctimes, des de l'inici d'aquesta darrera fase del conflicte al març, ja n'hi ha més de 2.700 morts i 1 milió de desplaçats, és a dir, un 20% de la població. Si parlem una mica de l'economia i la moneda, el país intenta recuperar-se d'una de les pitjors crisis econòmiques de la història moderna. La seva moneda oficial és la lliura libanesa i el canvi és una mica volàtil, però al maig d'aquest any, o sigui, res, en aquest mes, un euro equival a unes 105.000 lliures. El país ven principalment or, joieria i productes químics i fruites com cítrics i raïm. Si parlem també de curiositats, tot i que ho hem fet al principi, parlarem de Biblos, que és una de les ciutats més antigues del món habitades ininterrompudament des de fa més de 7.000 anys. El cedre és el símbol de la bandera i alguns exemplars tenen més de 2.000 anys. La neu i la mar són uns símbols perquè és un dels pocs llocs on pots esquiar al matí i banyar-te a la mar a la tarda. Pel que fa a la gastronomia, la cuina libanesa és famosa pel mese, que són platets per compartir, i productes com l'hummus o el tabulé, que són també a l'Iraq. És el bressol de la civilització, i hem dit que Biblos i l'alfabet són molt importants. Biblos és una de les ciutats habitades de forma interrompuda des de fa més de 7.000 anys i va ser el port principal des d'on s'exportava el papir egipci cap a Grècia, fet que va donar origen a la paraula grega Biblos, que vol dir llibre, i posteriorment a la paraula Bíblia. També és el bressol de l'alfabet. Va ser Biblos on es va desenvolupar l'alfabet fenici, que és el primer sistema d'escriptura fonètic simplificat. Aquest alfabet és l'avantpassat directe de l'alfabet grec i, per extensió, del llatí que fem servir avui nosaltres, tot i que d'una manera derivada en llengües romàniques. Escrivim com escrivim gràcies, per dir-ho d'alguna manera, als antics libanesos. Important també a l'estat de la guerra i de l'alto al foc. Actualment hi ha vigent un alto al foc temporal d'uns 10 dies amb extensions negociades mediat pels Estats Units, que va entrar en vigor a mitjans d'abril. No obstant això, amb dues parts s'acusen mútuament d'incompliments. Israel manté el dret a l'autodefensa, i tot i que continua emetent ordres d'evacuació forçada per a nombrosos pobles del sud, que no sempre es compleix.
També hi ha un impacte humanitari bastant important. El Ministeri de Salut del Líban xifra en gairebé 2.700 els morts i més de 8.200 els ferits des de l'inici d'aquesta fase del conflicte al març. Però recordem que això ve del 2024, o sigui, fa 2 anys. També hi ha molts desplaçats. Més d'un milió de persones, el 20% de la població, com dèiem abans, han hagut d'abandonar casa seva. I pel que fa al personal sanitari, els atacs han afectat 25 centres de salut i han causat la mort de més de 100 membres d'equips mèdics i de rescat, cosa que doncs, posa molt en dubte la legalitat de tota aquesta situació.

0: pogut ajudar fins ara?
1: La meva organització, em sembla que m'ha arribat més o menys a uns 40.000, més o menys, wow. Amb diferents serveis i amb diferents assistències. Bueno, recordar una mica, suposo que ja ho parlareu, però ara mateix hi ha més d'un milió de desplaçats al Líban, en un país que són 4,5 milions, més o menys, amb un milió de refugiats sirians i amb una superfície que és més o menys com la província de Barcelona. O sigui, que es nota moltíssim a nivell de desplaçament humà, diguéssim.
0: Clar. A nivell de, diguem, de perill, de quin és el cas que heu tingut o els casos que heu tingut que són més bèstia?
1: Més que res és que a dintre del que és el meu equip d'aquí, la majoria són libanesos i llavors tenim bastant desplaçats a dintre de l'equip, que en diferents moments han hagut de moure's de casa seva perquè venien o del sud o dels suburbis de Beirut o de la BK, que és la vall que fa frontera amb Síria. I llavors, bueno, clar, l'inici d'aquesta escalada i l'anterior també, vam haver d'estar una mica seguint els moviments del nostre equip. Després, a nivell de seguretat, més que res, nosaltres treballem molt a la zona de la BK, que és això, la frontera amb Síria, i allà, bueno, com ja sabeu, ja suposo que heu anat veient també als mitjans de comunicació, hi ha unes ordres d'evacuació en la que diuen aquesta zona evacueu perquè hi haurà atacs en aquest moment, però hi ha moltes vegades que no. Llavors hi ha moments que no pots estar en el lloc que no toca.
0: Clar.
1: i que passi alguna cosa. I després també, suposo que també ho heu vist el 8 d'abril, que va ser el dia que hi va haver més de 100 atacs en 10 minuts. Aquests van ser, a més, en zones que normalment no estaven amb amenaces d'evacuació ni amb amenaces en general de ser un objectiu. O sigui que, en realitat, pot ser en qualsevol moment, diguéssim.
0: Tu, com a ajudant humanitària, com ho dius, això? Com t'afecta? Vull dir, pots dormir tranquil·la?
1: Home, els dies, així com més a nivell personal, com que sóc directora d'una organització, els dies que van començar a haver les hostilitats més fortes, sí que, a part dels sons, perquè durant la nit hi havia molts atacs, etc., més que res que també estava com seguint l'equip, per si hi havia nous desplaçaments, si hi havia gent que havia de moure's i l'havíem d'ajudar a trobar un lloc, vam obrir les oficines com a lloc de refugi immediat, si la gent no tenia on anar a dormir les primeres nits mentre buscaven una alternativa, doncs més que res va ser una mica complicat això, perquè era intentar dormir, però llavors sempre estava mirant el mòbil per si hi havia hagut alguna cosa, coordinar amb la meva persona de seguretat per veure si hi havia algú que necessitava ajuda, o sigui que va ser una mica més complicat, així més a nivell personal. Res a veure amb el que estan vivint els nostres companys libanesos, però bueno, així com més a nivell de situació personal.
0: Clar. També abans parlaves de les notícies, m'agradaria saber si el teu punt de vista en aquest sentit, o sigui, les notícies que ens arriben aquí a nosaltres, tu creus que són verídiques, estan esbiaixades? Com ho valores, això?
1: Depèn de quin mitjà de comunicació, evidentment. Jo crec que en general la Catalunya i en general l'Espanya crec que sí que arriben bastant les notícies tal com són, també perquè una mica hi ha una tendència política en aquest moment que també vol donar una mica més de veu al que està passant a la regió. Llavors, bueno, sí que més o menys jo crec que arriben les notícies. El que sí que es nota molt és quan hi ha un moment d'escalada molt important, com hi va haver en les setmanes anteriors, que era molt en primera pàgina, i ara que hi ha l'alto el foc és com si això ja no passés, no? Una mica tant aquí com a Palestina en general, no? I en realitat amb una altra intensitat segueix passant i segueix passant cada dia, i això, clar, també hi ha una mica de fatiga dels espectadors amb aquestes notícies i així, però bueno, així a nivell del terreny i a nivell més humanitari la cosa segueix estant molt, molt complicada.
0: Està molt complicada i això sembla que va per llarg, no? O quina sensació en tens?
1: A veure, la sensació una mica és de que amb el que jo puc entendre de la regió, amb el temps que fa que estic aquí així, és difícil de preveure qualsevol cosa. I això és una cosa que a qualsevol persona que parlis fem tots escenaris de pot ser que vagi per aquí, per aquí, per aquí, però la veritat és que estan passant coses els últims 2-3 anys que eren una mica imprevisibles, no? I coses que pensaves que no passarien han passat. Llavors, és una mica imprevisible el que pugui passar perquè està molt lligat amb temes de regionals i internacionals, llavors és difícil de veure com això es pot anar investigant i com es pot anar solucionant i quin desenllaç tindrà. No crec que sigui, o sigui, a curt plaç, més a nivell, o sigui, a nivell de context polític, jo crec que això encara continuarà, i després a nivell humanitari, a tota la regió, això, tota la regió, principalment els països més afectats, no? Que en aquest cas serien el Líban, Palestina i Iran, la reconstrucció, el desplaçament, etc.

0: etcètera, etcètera, això tardarà molts anys, perquè el nivell de destrucció que hi ha al post, diguéssim, dificulta absolutament que hi hagi un retorn, per exemple, de la població desplaçada a curt termini, donat el cas que demà hi hagués un acord de pau i que no hi hagués més hostilitats, diguéssim, no?
1: Clar, el acord de pau que moltes vegades hi ha, però no es compleixen tampoc, per tant, no sé fins a quin punt tenen validesa, no? O com ho veus?
0: Bueno, l'alto del foc, perquè parlem per telèfon, però si no ja m'hauries fent cometes, perquè l'alto del foc és molt, molt relatiu. Això ja va passar amb l'alto del foc del 2024. No es compleix gens. Hi ha hagut hostilitats, per exemple, a nivell com de persones que van ser afectades durant el conflicte anterior i el que va haver-hi durant l'alto el foc anterior és exactament el mateix nombre de víctimes, per exemple. O sigui que llavors, en teoria, hi ha un alto el foc, però després veus que cada dia hi havia atacs, a part de guerra psicològica, els drons, bueno, moltes coses, no?
1: Clar. Abans parlaves de coses que pensaves que no passarien i que acaben passant. Et referies a això, que quan hi ha acords no es compleixen, o et referies a altres coses?
0: Bueno, molt a nivell del que ha estat passant els últims 2-3 anys a la regió, per exemple, no? Doncs pensaves que mai s'arribaria al que està passant a Palestina, o que que l'Iran no entraria al conflicte, o que el que va passar està passant a Iran i a tota la part més internacional tampoc era... O sigui, era una cosa que si ens arriben a dir això fa 5 anys, no crec que la gent hagués pensat que era un escenari possible i al final ha acabat passant, no? Llavors, és bastant difícil de dir que, o sigui, per on continuarem amb aquesta història aquí, la veritat.
1: Clar, acabes de mencionar l'entrada del Líban al conflicte. Quina seria la causa que tu creus que va ser la detonant?
0: A veure, sense entrar molt en... política, bueno, és un conflicte que fa molts anys que dura per un tema de amb la frontera que hi ha entre el Líban i Israel i evidentment hi ha hagut sempre molta tensió en aquesta zona. Hi ha una voluntat clara d'anexió i d'ocupació d'uns territoris del Líban i altres països de la regió. Llavors jo crec que això sempre ha estat una mica a l'agenda del conflicte. Des de l'inici, diguéssim, i el detonant, depèn del moment, ja, el detonant també és que hi ha hagut molta confrontació directa amb el país i amb les faccions del país, etc. I al final era una mica inevitable que acabessin entrant en conflicte també.
1: Clar, hem parlat una mica de guerra, de situació conflictiva, de política una mica tal. Ara m'agradaria parlar una mica més de coses culturals, no?, per dir-ho així. Sempre ens agrada saber quina va ser la primera sensació que vas tenir quan vas anar al Líban. Quina va ser? Com la descriuries?
0: Fa molts anys això ja, però sí, és un país una mica que no te l'imagines, perquè tu al final tens com unes idees de què és el Pròxim Orient, quan no has vingut mai, i quan només, encara que hagis llegit coses, etc. I és un lloc que és bastant sorprenent, una barreja de cultures bastant interessant, amb un sentit de l'humor també que és molt divertit, això és tota la regió en general.
1: Sentit de l'humor, has dit?
0: Sí, molt, molt, però tota aquesta regió de Pròxim Orient bueno, tenen un sentit d'humor molt, molt desenvolupat i sempre estan fent bromes de qualsevol situació que tenen, comencen a fer, bueno, memes, bromes, de tot, o sigui que és bastant divertit, la veritat.
1: Això està molt
0: bé. I res, això és una mica, i també ho dic perquè també gent que ha vingut a visitar després al Líban i així, sempre sorprenen molt perquè tenen una idea totalment diferent del que és aquest país i després arriben i es queden molt sorpresos.
1: Clar, podríem parlar de prejudicis, llavors, suposo que sí, no?
0: Home, suposo que tots en tenim, no? Dels llocs que no coneixes o al final doncs, et fas una idea dels llocs pel que veus o pel que llegeixes o pel que sigui.
1: Sí.
0: I llavors quan arribes doncs, t'adones que potser sí que hi ha coses que sí que formaven part de l'imaginari que t'havies fet, però també n'hi ha moltes que no, no? I llavors segur que n'hi ha, com n'hi ha tot arreu, sí.
1: Clar. Llavors, si parlem del dia a dia, quines diferències et queden més atenció si ho comparem, per exemple, amb Catalunya?
0: La veritat és que hi ha un punt mediterrani bastant similar a tot, tant al Líban, Síria, bueno, només per parlar més de la regió, diguéssim, amb tota la zona mediterrània, o sigui, Catalunya, etc. Llavors hi ha una part que la gent es sorprendria molt de veure, que és molt, molt similar també a nivell de cultura, etc. I el dia a dia és una ciutat que s'assembla bastant a Barcelona, perquè també està al sud del mar, també és molt mediterrània, etc. Però també té una part com molt moderna, perquè va estar molt destruïda durant la guerra i la reconstrucció ha sigut bastant moderna. I el que és una mica... O sigui, també a Barcelona també passa, però el Líban és una ciutat... un país i una ciutat molt, molt cosmopolita, que a Barcelona també, però aquí també hi ha un tema de llengua, per exemple, tothom parla 3 llengües, per exemple, tothom, dic, absolutament tothom. A l'escola aprenen àrab i anglès o francès o les tres. I tothom té família, hi ha molta diàspora, llavors tothom té família, amics, etc. a l'estranger, llavors és com tot molt, molt barrejat. I això és bastant interessant.
1: Això està molt bé. Alba, em recordaries el nom de la teva organització, si no et fa res?
0: Es diu WeWorld.
1: WeWorld, molt bé. I l'última pregunta per acabar. Nosaltres des d'aquí què podem fer per intentar que aquesta situació sigui una mica millor? No podem fer gran cosa, però què podem fer?
0: Crec que la part d'informar-se, d'intentar entendre què està passant i de donar veu també al que està passant aquí i no oblidar que encara que hi hagi un altre vol foc, etc., doncs que estan passant moltes coses i que hem d'intentar mantenir la sobirania i el dret de tots els estats que hi ha en aquests estats i nacions que hi ha en aquesta regió. I si això se li pot donar veu, jo crec que ja és molt important.
1: Doncs des d'aquí això farem. Aloma García Grau, directora de WeWorld, moltíssimes gràcies pel teu temps i sobretot que continuïs podent exercir aquesta feina tan maca i tan necessària. De veritat, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ara sentirem la Mona Abouzeid. És la directora de l'Hospital Najdeh de Nabiateh, una de les zones més bombardejades al sud del Líban, que tot i amb l'alto el foc continuen amb bombardejos. Escoltem-la. Parlem amb la directora de l'Hospital de Nabateh, al sud del Líban, la doctora Mona Abouzeid. Moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que el seu temps és molt valuós i preuat i ho farem breu. Per començar, quantes persones ferides ha rebut aquest hospital i quina és la xifra confirmada de víctimes mortals al vostre centre?
1: To date, our hospital has treated...
0: Fins avui, el nostre hospital ha atès 875 persones ferides i tràgicament ha registrat 321 víctimes mortals. Aquests casos van des de traumatismes directes causats per bombardejos fins a emergències agudes, com ara ictus provocats per l'estrès psicològic extrem. Malgrat aquests desafiaments aclaparadors, continuem sent un refugi essencial per a la nostra comunitat i el nostre equip treballa incansablement per salvar totes les vides possibles. Parla de 321 víctimes mortals per traumatismes dels bombardejos i emergències. Quin és l'incident o el fet que causa més morts?
1: The blast is only the first cause of death.
0: L'explosió és només la primera causa de mort. La segona és la barrera de foc que separa una persona ferida d'un cirurgià que podria salvar-li la vida. Estem perdent pares, mares i infants no perquè la nostra medicina hagi fallat, sinó perquè el camí fins a les portes del nostre hospital està batallat pels bombardejos. Disposa de tots els mitjans necessaris l'hospital per a atendre a tants ferits?
1: Many lives are being lost.
0: S'estan perdent moltes vides a causa de la intensitat dels atacs. En molts casos és simplement massa perillós perquè les ambulàncies arribin a temps, cosa que agreuja les ferides i provoca més víctimes mortals. Com ho feu física i emocionalment per resistir-hi?
1: We have been ready since day one.
0: Hem estat preparats des del primer dia del 2024 i encara continuem dempeus. Però per poder mantenir les nostres portes obertes a tothom, el suport dels nostres socis internacionals és ara més crític que mai. Aquestes contribucions són vitals per a restablir els subministraments mèdics i el combustible i garantir també que puguem continuar amb la nostra missió de salvar vides durant aquesta crisi prolongada. Teniu por que us pugui passar alguna cosa? Tot i les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, el nostre equip de personal professionalitzat vivim a l'hospital 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. L'equip sacrifica la seva seguretat per mantenir operatiu el servei de seguretat per a aquelles persones que no poden viure.
1: Operational for those who cannot live.
0: Quin és el vostre propòsit principal o l'objectiu principal? L'objectiu principal ara mateix és salvar el número màxim de vides i això requereix sobretot operacions i cures d'urgències. On queda la protecció legal internacional?
1: Under international humanitarian law.
0: Les lleis humanitàries internacionals diuen que hauríem d'estar protegits, però la realitat és ben diferent. Hi ha una por constant perquè l'hospital pot ser bombardejat en qualsevol moment i Gaza n'és un exemple per a nosaltres. Després de 2 anys, Israel continua bombardejant hospitals de Gaza i prenent molts metges com a hostes de l'exèrcit israelià, fet que és totalment il·legal.
1: Israeli army.
0: De fet, heu tingut atacs a ambulàncies, no és així? L'atac contra els equips d'ambulàncies al sud no és simplement un atac militar. És l'execució in situ de l'oportunitat de supervivència d'una persona ferida. Quan un paramèdic es converteix en objectiu, és un intent clar de tallar la línia humanitària de vida i de trencar la resiliència mèdica. Hi ha cap organització que us pugui donar un cop de mà?
1: We are coordinating with the Red Cross and the
0: Ens
1: civil
0: estem
1: defense
0: coordinant
1: and
0: amb
1: the
0: la
1: fire.
0: Creu Roja i la
1: And
0: defensa
1: we
0: civil sota el
1: tell
0: foc. I ho diem al
1: the
0: món.
1: paramedic
0: Un
1: is
0: paramèdic
1: not a target.
0: No és un objectiu.
1: Obstructing emergency
0: Obstaculitzar l'ajuda d'emergència és un crim
1: full,
0: de guerra en tota regla que no ens impedirà complir el nostre deure.
1: Deter us from fulfilling our duty.
0: Tot i amb aquests crims de guerra, com us en sortiu? Ens en sortim perquè no tenim cap altra opció. El nostre deure amb la nostra gent i amb la nostra ciutat va per davant de la por. La meva força prové de la resiliència de l'equip i de la convicció que, fins i tot en els moments més foscos, algú ha de quedar-se per oferir esperança i cura. Moltes gràcies.
1: Thank you very much.

Interessantíssima l'entrevista a la que fèiem, Saed. I per si esteu interessades o interessats, els webs de les organitzacions on ens indica la que fèiem, Saed, per fer les donacions són aquestes. D'una banda tenim donate.redcrossredcrescent.org i l'altra seria cercadeti.cruzroja.es/emergencialibano. Repeteixo, la primera seria donate.redcrossredcrescent.org i l'altra, la segona, seria cercadeti.cruzroja.es/emergencialibano. Doncs, dit això, esperem que l'ajuda sigui efectiva i que pugui almenys salvar vides i molts problemes a molts dels refugiats i molts dels desplaçats.

Quan es parla del Pròxim Orient hi ha un nom que apareix constantment i és Hezbollah. Per a uns, una organització de resistència. Per a altres, un grup terrorista. Però què és exactament Hezbollah? D'on surt? I quin paper té avui enmig de l'escalada regional entre Israel, el Líban i l'Iran? Avui a la ràdio repassem la història, la militància i la situació actual d'una de les organitzacions més influents i controvertides del món àrab. Hezbollah significa literalment Partit de Déu. Va néixer a Líban a principis dels anys 80 en un context marcat per la Guerra Civil Libanesa i, sobretot, per la invasió israeliana del sud del país l'any 1982. El grup va ser impulsat pels sectors xiïtes libanesos amb el suport directe de l'Iran revolucionari, liderat aleshores per l'ayatollah Khomeini. La idea era clara: crear una força armada i política capaç de combatre Israel i ampliar la influència iraniana a la regió. Des del principi, Hezbollah va combinar dues dimensions, la militar i la social. D'una banda, una estructura armada potent, amb milers de combatents i capacitat de guerrilla. De l'altra, una extensa xarxa social, hospitals, escoles, ajudes econòmiques i serveis per a la comunitat xiïta del Líban, especialment en zones pobres i abandonades per l'Estat. Aquest doble paper és una de les claus per entendre per què Hezbollah manté suport social dins del país. Durant dècades, Hezbollah va consolidar-se com a una de les forces més poderoses del Líban. L'any 2000, Israel es va retirar del sud libanès després de gairebé 20 anys d'ocupació i Hezbollah ho va presentar com una victòria històrica. Però el moment que va projectar definitivament el grup a escala internacional va arribar al 2006. Aquell any, una guerra de 34 dies entre Israel i Hezbollah va devastar el Líban i va provocar més d'un miler de morts. Malgrat els enormes danys, el grup, liderat per Hassan Nasrallah, va sortir reforçat políticament perquè va aconseguir resistir militarment l'exèrcit israelià. Amb els anys, però, Hezbollah també s'ha anat transformant i ja no és només una milícia. És un actor polític centrat i central al Líban, amb diputats, ministres i una influència enorme sobre les institucions de l'Estat. Al mateix temps, molts països occidentals, com els Estats Units, el Canadà o Alemanya, consideren Hezbollah com una organització terrorista, especialment pels atacs atribuïts al grup fora del Líban. La guerra de Síria va marcar un altre punt d'inflexió. A partir del 2012, Hezbollah va intervenir militarment al costat del règim de Bashar al-Assad, també aliat de l'Iran. Això va convertir el grup en una força militar encara més experimentada, però també va generar crítiques dins del món àrab. Molts van veure que Hezbollah deixava de ser només una força de resistència contra Israel per actuar com a peça clau de l'estratègia regional iraniana. I aquesta és una idea fonamental per entendre la situació actual. Hezbollah forma part del que Teheran anomena Eix de Resistència, una xarxa d'aliats armats i polítics vinculats a l'Iran amb presència al Líban, Síria, Iraq, Gaza o al Iemen. Després de l'atac de Hamas contra Israel l'octubre del 2023 i la guerra a Gaza, la frontera entre Israel i el Líban s'ha convertit en un dels punts més calents del planeta. Hezbollah ha incrementat els llançaments de missils i drons contra el nord d'Israel, mentre que l'exèrcit israelià ha respost amb bombardejos intensos sobre territori libanès. La tensió ha anat augmentant durant el 2025 i especialment aquest 2026. Les últimes setmanes, els combats han provocat milers de desplaçats al sud del Líban i noves negociacions internacionals per intentar evitar una guerra regional a gran escala. Israel assegura que vol impedir que Hezbollah continuï operant prop de la frontera i manté atacs contra posicions del grup, fins i tot després dels intents de l'alto al foc. Mentrestant, el govern libanès es troba en una situació molt delicada. D'una banda, intenta evitar una destrucció encara més gran al país i, de l'altra, té una capacitat limitada per controlar Hezbollah, que, d'altra banda, continua sent més poderós militarment que moltes estructures oficials de l'Estat.
Segons molts analistes internacionals, Hezbollah ha patit un desgast important després dels últims enfrontaments, però manté capacitat militar i suport iranià suficient. 40 anys després del seu naixement, Hezbollah continua sent una peça central de l'equilibri o desequilibri del Pròxim Orient. És una organització híbrida, un partit polític, una xarxa social i una milícia armada. Per alguns és un moviment de resistència, per altres un actor militar que impedeix l'estabilitat del Líban. I avui, enmig d'una nova escalada regional, el futur de Hezbollah és també una de les grans incògnites del futur del Pròxim Orient.

Però per entendre realment què representa Hezbollah avui, cal anar una mica més enllà, perquè al Líban Hezbollah no és una excepció. Durant dècades, el país ha estat marcat per la presència de milícies armades que han condicionat la política, la guerra i fins i tot la vida quotidiana.

I parlem ara de les milícies. La més poderosa actualment és Hezbollah, fundada als anys 80 amb el suport de l'Iran. És una milícia xiïta que va néixer per combatre la presència israeliana al sud del Líban. Però amb els anys Hezbollah s'ha convertit en molt més. És un partit polític, una força militar, una xarxa social i un actor regional, com hem dit abans. Controla barris sencers del sud del Beirut i manté una gran influència sobre la política libanesa. Militarment és considerada una de les organitzacions armades no estatals més potents del món. Els seus partidaris la defineixen com a força de resistència i els seus detractors com un estat paral·lel dins del Líban. Una altra de les milícies és Amal. Abans de l'ascens de Hezbollah, la gran força xiïta del Líban era Amal. El moviment Amal va néixer als anys 70 sota el lideratge de Musa al-Sadr, un clergue xiïta molt influent. El seu objectiu inicial era defensar els drets de la comunitat xiïta, històricament marginada dins del país. Durant la Guerra Civil, Amal es va convertir en una milícia poderosa i va protagonitzar combats molt violents, fins i tot contra grups palestins. Amb els anys, però, Hezbollah va anar guanyant protagonisme i influència entre els xiïtes. Avui, Amal continua existint com a partit polític i és aliat de Hezbollah dins del partit, o sigui, dins del Parlament libanès. Una altra de les milícies són les falanges libaneses. A l'altra banda del conflicte hi ha aquestes falanges libaneses, conegudes també com la Kataeb. Era una milícia cristiana maronita, fundada als anys 30, inspirada inicialment en moviments nacionalistes europeus, que durant la Guerra Civil les falanges es van convertir en una de les forces més poderoses del bàndol cristià. Va rebre suport d'Israel i van participar en alguns dels episodis més controvertits del conflicte. El més conegut és la massacre de Sabra i Shatila, a l'any 1982, quan centenars o milers de palestins van ser assassinats en camps de refugiats de Beirut. Aquell episodi continua sent una ferida oberta a la memòria del Líban que no oblida. Les forces libaneses. De les falanges va sorgir una gran milícia cristiana, les forces libaneses. Aquest grup va unificar diverses fraccions armades cristianes durant la Guerra Civil. Un dels seus líders més coneguts va ser Samir Geagea. Les forces libaneses van protagonitzar combats contra grups musulmans, tant contra grups musulmans com contra rivals cristians. Després de la guerra, el grup va abandonar formalment les armes i avui funciona com a partit polític. Tot i això, continua sent una de les principals veus contràries a Hezbollah i a la influència iraniana al Líban. També hi ha l'Organització per a l'Alliberament de Palestina. És un altre actor fonamental que va ser fonamental per a aquestes milícies de Palestina. Després de ser expulsada de Jordània als anys 70, l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, liderada per Yasser Arafat, es va instal·lar a Líban. Des d'allà, grups armats palestins llançaven operacions contra Israel. Això va convertir el sud de Líban en un espai de confrontació permanent. També va augmentar enormement la tensió interna dins del país. Per a molts cristians libanesos, la presència armada palestina era una amenaça i aquest va ser un dels factors que van alimentar la Guerra Civil. També trobem el Partit Socialista Progressista. Entre les milícies més importants hi ha aquest Partit Socialista Progressista vinculat a la comunitat drusa. A la comunitat drusa. El seu líder històric, Walid Jumblat, és encara avui una figura clau de la política libanesa. La milícia drusa va controlar zones de muntanya i va participar en alguns dels combats més intensos de la guerra. Els drusos, tot i ser una minoria petita, han tingut un pes polític molt superior a la seva població. Trobem també l'exèrcit del sud de Líban, que també va existir i també va ser anomenat l'exèrcit del sud de Líban, com el seu nom diu. Era una milícia aliada d'Israel que controlava una franja fronterera ocupada al sud del país. Molts libanesos la van considerar una força col·laboracionista. Quan Israel es va retirar l'any 2000, el grup pràcticament es va enfonsar i molts dels seus membres van fugir a Israel. Les milícies després de la guerra. És important saber que aquestes milícies, durant la Guerra Civil, que va acabar el 1980, va haver-hi uns acords de pau que exigien el desarmament d'aquestes milícies. Doncs la majoria van desaparèixer o es van transformar en partits polítics, però Hezbollah va mantenir les armes. La justificació era la resistència
evidentment, contra Israel. I això va crear una situació única. Un país amb una milícia més poderosa que part de les estructures oficials de l'Estat. Encara avui, aquesta és una de les grans qüestions de l'Iban. Qui té realment el monopoli de la força? L'Estat o les milícies? Durant dècades, les milícies han marcat la política, la guerra i la vida quotidiana del Líban. Algunes van desaparèixer, altres es van convertir en país. I una, Hezbollah, continua sent una de les forces més influents de tot el Pròxim Orient. Per entendre Líban, cal entendre aquesta història d'armes, comunitats i supervivència.

arriba el moment de dir adeu, però abans us donarem unes quantes pistes per al proper programa, que serà el dimarts dia 26 de maig. És un país on conviuen múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. La seva capital ha estat anomenada el París de l'Orient Mitjà per la seva vida cultural i cosmopolita. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Té una de les diàspores més extenses del món, amb presència molt important a Amèrica, Europa i l'Àfrica Occidental. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada en proporció al seu territori. La seva gastronomia ha tingut una gran expansió internacional gràcies a la seva emigració i a la seva cultura de taula compartida. Va viure una guerra civil llarga que va marcar profundament la seva societat i la seva memòria col·lectiva. El seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Ha estat històricament un punt de trobada i tensió d'interessos regionals i internacionals i, per acabar, la seva costa és curta i concentra ciutats antigues habitades de manera continuada des de fa mil·lennis. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i amb això us deixem fins al dia 26. Cuideu-vos, que vagi molt bé.

0: De cop i volta, en aquest estat de torbament, entre la parada d'un forner i la d'un sabater, el veus. Un aparador amb centenars de llibres, al costat d'una porta oberta milers de llibres més, i encara diversos centenars més en una vella lona estesa a la mateixa vorera. Ell està assegut al terra amb esquena recolzada a la paret, com si formés part de la façana. Amb el nas entaforat en un llibre, sembla un vestigi oblidat en una cantonada. Deu tenir una seixantena d'anys, 70 a tot estirar. És prim, té un aspecte fràgil i el seu cos sembla que ha estat erosionat pel temps, cisellat pels anys. Té el front ample i coronat de flocs de cabells grisos. La barba, retallada sense gaire cura, és grisenca. El cabell curt fa que tingui un aspecte seriós i indiferent alhora. Les espatlles, una mica caigudes, suggereixen la tranquil·la resignació que solen tenir els qui han vist massa coses i, malgrat això, continuen endavant. Té la pell lleugerament colrada pel sol, però no li brilla. Porta unes ulleres tortes. Un vell parell adobat amb un tros de cel·lo i mig caigudes cap a un costat. Darrere les ulleres, sembla que tingui els ulls clucs, a causa de la intensa llum o perquè es passa tot el dia escudrinyant línies de text. L'home tomba una pàgina, l'olora, l'acaricia i tot seguit es torna a centrar en la lectura. Porta una senzilla camisa de màniga llarga, està tan descolorida que costa distingir-ne el color. Els pantalons, vells i grisos, estan plens de taques i de la pols dels carrers de Gaza. Sandàlies de cuir.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
5: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar un eventual sentència contra la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
5: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
7: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
9: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
9: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat. La Nacional 340 ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca i durant prop de dues hores a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
10: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
11: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
10: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que, tot plegat, ara mateix, l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
2: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
13: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient al departament, no arriba a lloc.
12: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
15: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les

0: noves dades de la vessant biològica ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh Bilateral Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
9: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament

0: De Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: La xarxa de comunicació local.

0: super just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enrica Mans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric García.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, ens garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte De Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición de, del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra. I creiem que l'Art Tot ha arrelat. I, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tània Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que, és, el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar a la, al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo, yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
17: Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que en té Tomic, ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hajo Post Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
18: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem doncs, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
19: La xarxa de comunicació local.
2: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs de paradors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
19: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 12 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la vaga educativa guanya seguiment als municipis de l'Eix. El projecte Top Manta torna a tenir local a Caldes de Montbui després de 2 anys aturada. El titellaire de Calders, Carles Canyelles, compleix 50 anys sobre els escenaris.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el sector educatiu ha tornat a la vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i un seguiment destacat als municipis de l'Eix. Els docents continuen reclamant una reducció de ràtios, millores salarials després d'anys de congelació i menys càrrega burocràtica als centres. Però el conflicte va més enllà, i és que aquestes setmanes, a més, la tensió ha augmentat després de que diversos sindicats denunciessin la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent d'un institut de Barcelona, fets que han generat una polèmica dins del sector. En aquest context, molts claustres han començat a pressionar també amb una altra mesura: no fer colònies escolars el proper curs fins que no es desencallin les negociacions amb el departament. Actualment, a Catalunya ja hi ha més d'un miler de centres adherits a aquesta iniciativa, entre ells l'Institut d'Escola de Caldes i l'Institut Manolo UB. Pel que fa al seguiment de la vaga, a Sant Feliu de Codines, el Jaume Balmes l'han secundat 21 dels 29 mestres habituals del centre, és a dir, prop del 72%, oferint així els serveis mínims que es requereixen en un dia de vaga. I pel que fa a l'alumnat, només hi ha assistit aproximadament un terç dels alumnes. A Caldes de Montbui, a l'Institut d'Escola, el seguiment ha estat del 42%. Tot i això, hi ha docents que no entren dins aquest recompte perquè estan de colònies o de baixa. No obstant això, aquesta situació també obliga moltes famílies a reorganitzar-se. Algunes han deixat els fills a casa per donar suport a la protesta i d'altres els han portat a l'escola perquè no tenen alternativa.
2: Jo soc mestra, llavors estic fent vaga i m'he pogut quedar amb el meu fill, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies doncs, que no s'ho poden compaginar, i com que les escoles sí o sí han d'haver serveis mínims, doncs... Pel tema conciliació familiar, que està super mal muntat en tots els aspectes de la societat, és normal que no tinguin cap altra solució que portar els nens a l'escola, encara que recolzin la vaga.
0: Altres famílies, en canvi, sí que han decidit secundar la jornada.
3: Bueno, perquè crec que és una lluita tant dels mestres com també de les famílies, perquè realment el que demanen no és una educació amb més recursos, amb més personal, per poder arribar a les necessitats de tots. I, per tant, en la mesura del possible, doncs, ens hem organitzat, no?, com perquè els nens no anessin a l'escola i fer aquest suport.
0: Ara mateix, però, les posicions entre els docents i el Departament d'Educació continuen allunyades i els sindicats ja han advertit que, si no hi ha cap acord, mantindran les mobilitzacions previstes les properes setmanes. Anem cap al Moianès per veure com ha anat la vaga als instituts de la comarca.
4: El seguiment de la vaga al Moianès ha estat del 80% a l'Institut de Moià. De fet, els professors han hagut de fer un sorteig per acabar de cobrir els serveis mínims. Pel que fa als que s'han mobilitzat, s'han repartit en 3 grups. Alguns han començat les manifestacions a Vic i d'altres han fet la marxa lenta que s'ha organitzat des de Manresa fins a Barcelona. De fet, allà, tots ells, amb un tercer grup que ha baixat directament des de Moià, s'han trobat a la concentració que s'ha fet a Barcelona. L'Arnau Gribé és un dels professors de l'Institut Moianès que s'ha mobilitzat i ens explicava la situació a Barcelona.
5: Sortint des de Moià, hem anat recollint persones i al final ens hem trobat tots a Barcelona, i des de Barcelona doncs, hem anat a la columna que sortia i que baixava per la Meridiana i allà doncs, fins a la plaça Urquinaona, que començava la manifestació pròpiament dit. Però realment érem tantes persones que al final doncs, havíem d'arribar a plaça Sant Jaume, davant del Parlament i l'Ajuntament, però al final doncs, no ha pogut ser perquè no hem pogut arribar. Bueno.
4: Pel que fa a les reivindicacions, Gribé També destacava que el pacte actual que hi ha hagut amb Comissions Obreres i UGT només pot servir de punt de partida per una negociació real a partir d'ara.
5: Home, de totes les mesures que es demanen, que de fet és, ja hi ha un pacte que es va signar i es va firmar amb sindicats minoritaris, i recàlculo de minoritaris perquè estem parlant de que no arriba al 20% de representació sindical, és un pacte que seria com que el podríem començar o partir de punt de partida per a unes negociacions molt més interessants i més intenses. Llavors, per això ens estem mobilitzant, perquè és un pacte que no està pactant res, com aquell qui diu, no ens dona res.
4: El professorat continua reclamant millores laborals i salarials, també reivindiquen una millora de ràtios a les aules i també preocupen els recursos que manquen a l'educació inclusiva. Entre les demandes també hi ha la de garantir més democràcia als centres educatius i estabilitat per les plantilles i establir currículums negociats i consensuats amb el personal educatiu.
0: El col·lectiu Top Manta torna a tenir local a Caldes de Montbui després de que l'any 2024 hagués d'aturar temporalment l'activitat en quedar-se sense l'espai que utilitzaven. El projecte, vinculat a l'entitat Caldes Solidària, fa anys que impulsa iniciatives de reutilització i intercanvi d'objectes al municipi, però també s'ha convertit en un punt de trobada i suport mutu entre veïnes. La nova etapa ha començat aquest dilluns en un local situat al carrer General Pedrós, una reobertura que arriba després de 2 anys buscant un nou espai. Dolors Margalef, membre de Caldes Solidària, explica que el projecte va començar arrel del terratrèmol d'Haití i que amb el temps ha anat molt més enllà d'una simple botiga solidària.
6: Pues vam començar fa, no sé quan fa ara, ja molt temps. I bueno, la qüestió és que vam començar primer amb una paradeta al carrer, llavors ens van deixar un local al cap de bastant temps. En el local hem estat durant bastants anys, que era un local particular d'una família, però finalment els de la família van necessitar el local i fa 2 anys el vam haver de deixar. Llavors vam demanar a l'Ajuntament que aprofitant que l'Ajuntament estava oferint locals a les entitats en el Col·legi del Carme, doncs vam demanar-ho, però allà ja no hi havia espai.
0: El funcionament, però, continuarà sent similar al dels últims anys. Els veïns podran portar objectes en bon estat que es classificaran i es posaran a disposició de la ciutadania a preus simbòlics. A més, el nou espai incorporarà algunes novetats, com un punt d'intercanvi de joguines i contes infantils o una prestatgeria de llibres gratuïts al carrer. L'objectiu continua sent donar una segona vida als objectes, però sobretot crear espais de relació i comunitat entre persones de diferents orígens i realitats.
6: El més important és cohesionar que la gent es conegui, que hi hagi gent de tot arreu, que tota la gent que viu a Caldes, que ha vingut de diferents parts del món, doncs tinguin aquí una acollida amb cadascú amb la seva cultura i que ens puguem enriquir tots d'aquest intercanvi, no?
0: I és que després de 2 anys d'aturada, el col·lectiu ja ha començat a reorganitzar el nou local i espera recuperar progressivament la dinàmica que havia tingut l'espai abans del tancament. Avui a l'espai de l'entrevista, en Jordi Gibert ha mantingut una conversa amb en Carles Canyelles, impulsor del Festival de Titelles del Moianès i un calderí que recentment ha complert 50 anys de trajectòria com a titellaire.
7: Doncs avui ens hem acostat fins a Calders, concretament al taller d'Espai Animacions, per conèixer la història del Carles Canyelles. Ell és titellaire i aquest any ha fet més de 50 anys practicant aquest ofici i per això volem conèixer una mica millor la seva vida i la seva trajectòria. Hola, Carles, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Primer de tot, Carles, felicitats. No s'arriba a tenir una trajectòria tan llarga i, a més, amb reconeixements. De fet, fa unes setmanes, no, amb el Festival de Titelles, va rebre també el reconeixement del sector, diguéssim, dels professionals. Com valores tot plegat el que t'ha passat aquest any, diguéssim?
8: Home, fantàstic, perquè sovint treballes per compte teu, no te n'adones gaire del valor que donen els altres a la teva feina, del públic sí, evidentment, però dels altres col·legues, doncs difícilment. I quan hi ha aquest reconeixement públic amb paraules que t'omplen d'emoció, doncs és fantàstic, fantàstic. El reconeixement a tot nivell, a nivell professional, a nivell personal, doncs tot plegat t'omple de satisfacció, evidentment.
7: Perquè, Carles, anem al principi. Com arribes tu a aficionar-te o a descobrir, diguéssim, el món dels titelles en el seu dia, ara fa 50 anys?
8: En realitat, els primers titelles que jo vaig moure en fa bastants més, perquè amb 10 i 11 anys jo ja feia espectacles amb titelles de guana, llavors...
7: O sigui, això ja ve de ben petit.
8: Sí, sí, per una cosa que em va agafar així, de petit, una afició. El meu germà tenia, el meu germà gran tenia uns titelles de guana abandonats per allà per casa i jo els vaig descobrir, vaig començar a provar i em va agradar tant que bueno, començàvem a fer espectacles primer a nivell familiar, després pels amics i després pels veïns. O sigui que és una cosa que em ve de lluny. Després, jo amb 13 anys el meu pare em va posar a treballar en el seu taller de manyà i això va quedar arraconat. I amb 21, passejant per la Rambla de Barcelona, vaig veure un home, de fet, els amics amb els que jo estudiava em van dir, sí, que hi ha un tipus allà a les Rambles que fa titelles i de vegades l'ajudem fent-li música i tot això. Em van acompanyar a veure'l i quan el vaig veure, doncs alguna cosa, un relé, diguéssim, va saltar el cervell perquè d'alguna manera va lligar aquella passió que jo tenia de petit, que havia quedat adormida per qüestions de la feina. I quan ho vaig veure, tot i que ell no era un gran manipulador, s'ha de dir, eren marionetes bastant precàries, però en vaig tenir prou, és a dir, de cop i volta vaig adonar-me que la marioneta resumia aquells interessos que jo tenia en aquell moment de joventut.
7: Ah, tu tenies 21 anys, tu ets nascut a Barcelona, estaves a Barcelona, què feies en aquell moment?
8: Jo estava això treballant amb el meu pare en aquest taller de manyà, a picant ferro, era un gran forjador, ja fill també de manyà, vull dir que era una tradició familiar, però a mi, evidentment, no m'acabava de fer el pes. O sigui, ho feia perquè era el meu pare i perquè era allò que es feia abans de que el deute familiar doncs, t'obligava a seguir amb això. Però, quan vaig veure el titellaire aquest, me'n vaig adonar que allò que a mi m'interessava en aquell moment, que era la música, el teatre, l'escultura, tot plegat, i la tècnica, s'ajuntaven amb un sol element que era el titeller de fil. Perquè té tot això, no? La forma de la figura, la interpretació, la música que l'acompanya, la tècnica de construcció del control amb palanques i palanquetes i mandangues d'aquest tipus. I, per tant, va ser com un flash. I va ser tan fort que ho vaig deixar-ho tot i me'n vaig anar. Vaig estar un any i mig amb ell, molt a precari, perquè en aquell moment, això estem parlant de l'any 76, per tant, encara, o sigui, tot just mort Franco, però encara amb dictadura real, per tant, no hi havia res, no hi havia circuits, estava tot per fer. I nosaltres treballàvem a la Rambla i per aquella zona, a Barret, o bé anàvem a llocs on ens criaven, a vegades a la universitat, a vegades fora de Barcelona, però amb coses molt puntuals que donaven l'ús just per poder sobreviure.
7: Treballar barret és del que donava la gent del públic, posant el barret els cèntims que queien.
8: Exactament. O sigui, no hi havia gaire més on escollir. Però també era un moment en què Barcelona esclatava. És a dir, les primeres llums de llibertat van fer que espais com la mateixa Rambla esdevinguessin un centre d'agitació cultural. Hi havia molta gent fent coses al carrer, o començava a haver-hi gent fent coses al carrer.
7: Una cosa que s'ha perdut ara.
8: Sí, sí, sí. Desgraciadament, aquella Barcelona que vam conèixer aquells anys fa molt que va deixar d'existir per normatives, per pressió comercial, etcètera. No? Uh-huh. Tota una altra història. Aquella Barcelona utòpica se'n va anar a finals dels anys 70. Però per mi va ser molt alliçonador, és a dir, tot i que ho haig de dir clarament, és a dir, no arribàvem a passar gana, però gairebé. Vull dir que la nostra dieta era paupèrrima, és a dir, arròs bullit i ou ferrat i poca cosa més. Ens podíem permetre pocs luxes.
9: A casa, com ho van rebre en aquell moment que arribes un dia i dius mira que em vull dedicar al món dels titelles, com van reaccionar? A més treballaves a casa.
8: Sí, clar. El primer va ser deixar l'ofici, dir-li al meu pare, noi, sento molt, tinc edat per triar i trio aquesta altra via. De fet, ell, anys després, poc abans de morir, em va dir noi, si jo hagués tingut uns anys menys, hauria vingut amb tu. Que va ser una manera de reconciliar-nos en aquest aspecte, perquè ell es va sentir en aquell moment molt frustrat perquè pensava que deixava un llegat que es perdia en allà, però també va entendre que aquell moment, a més, el ferro forjat deixava de tenir la força, la importància econòmica que havia tingut fins llavors. Uh-huh. Mantenir un taller obert de forja a Barcelona ciutat és impossible per les fumeres que fèiem, pel soroll, per tot plegat. Vull dir que estava una miqueta condemnat al fracàs. I també el tipus de clientela que tenia ja no és el que havia sigut als anys 60, per exemple, no? Uh-huh. On el treball en ferro forjat es valorava molt i es pagava el que tocava. Després ja ningú posava baranes a casa seva de ferro forjat, sinó de tub soldat,
9: sí,
8: i apanyat. Exactament. No, la part artística, diguem, no s'havia perdut. Per tant, d'alguna manera estava ja amb un decreixement, una decrepitud que havia d'acabar, no hi havia més opció. I, de fet, jo quan vaig decidir, quan dic que ho vaig deixar tot i me'n vaig anar amb ell, és perquè me'n vaig anar a viure també en el taller que ell tenia. Era una casa, un col·lectiu, diguéssim, de gent que, com una comuna, i en allà vivíem i fèiem vida en comú, de tot plegat.
9: Molt bé. Suposo que gent vinculada també al món de les arts, no?
8: Correcte. Sí, sí, un col·lectiu d'artistes que l'anàvem d'alguna manera seguint l'estela que ell deixava, perquè era més gran que no pas la resta, però formàvem aquest equip, no? I era el taller de marionetes, es deia. I aquests, diguéssim, van ser els primers passos.
9: A partir d'aquí suposo que és quan ja pots viure, diguéssim, dels titelles, diguéssim, dels espectacles.
8: Exactament. És a dir, ja vam entrar dins dels primers circuits que es van organitzar a Catalunya. El primer de tots i el principal i el que va servir de nutrient en moltes formacions, no només de titelles, sinó de qualsevol art escènic, va ser la Caixa a les Escoles. En aquells moments la Caixa tenia dins de l'obra social un apartat que es deia així, la Caixa a les Escoles, de manera que les escoles que tenien els rebuts domiciliats a la Caixa els hi oferia un catàleg d'espectacles que o bé anàvem a l'escola o bé anaven al teatre on teníem muntat l'espectacle.
9: Com arribes a Calders? Com aterres aquí al Moianès?
8: Doncs va ser de casualitat. Diguéssim, jo tenia la seu a Barcelona, el que havia estat el taller de manyà del meu pare. És a dir, quan ell va morir, jo vaig subrogar el contracte, era de lloguer, esclar, i em vaig afincant allà, vaig estar força anys. Però va arribar un moment en què la propietat s'ho volia treure de sobre, i quan es van liquidar els lloguers d'industrials, de locals industrials, doncs em vaig trobar que em podien fotre al carrer d'un dia per un altre. I, de fet, va ser bastant així. O sigui, vaig rebre de cop i volta un dia un burofax que em donaven 15 dies per marxar.
9: Déu-n'hi-do.
8: Que, clar, era un taller de 400 metres quadrats que tenien allà, entre material dels propis espectacles i material per fer nous espectacles, tonelades de coses, un volum bestial. Total, no em va tocar més remei que començar a buscar una ubicació. I primer a Barcelona, després anàvem ampliant el cercle, per trobar un espai prou gran que ens pogués acollir. Uh-huh. Fins que vam arribar a aquesta, a Calders, una oferta d'una casa que estava prou bé de preu pel que podíem pagar nosaltres, perquè també l'altra era aquesta, la capacitat financera nostra, en fi, és la que és. I vam trobar aquesta casa, ens vam posar d'acord amb els propietaris i la vam comprar. Ens va tocar fer un munt d'obres perquè aquí hi havia hagut bestiar, per tant, tota la planta baixa, la primera planta es va haver de fer de nou i la segona planta es va haver de reconstruir en gran part. Vam haver de tirar parets, reforçar terres, arreglar la teulada, en fi, s'ha hagut de, pràcticament de refer tota la casa. Però és un espai que reuneix tot allò que necessitàvem. És a dir, podem tenir no només el taller, el magatzem, espai d'assaig, té tot el que volíem. I, a més, hi hem pogut instal·lar el que deies tu abans, l'espai animacions. Uh-huh. És a dir, Rocamora Teatre tenia un projecte de feia força anys de crear un espai on poder reunir artistes. I aquí ens ho permetia per espai, tots els espais són molt grans, a dalt, al segon pis, tenim habitacions per poder acollir fins a 9 o 10 persones, a part de nosaltres, i vam poder, doncs, consolidar aquell projecte que estava en allà a l'Èter, doncs, poder-lo convertir en realitat. I, de fet, ja hem acollit gent ja que ha vingut, ha treballat aquí o s'ha estat com a residència.
9: Fa residències artístiques, entenc.
8: Exactament. Aquesta era la idea i això està en marxa. Em coixeja perquè diguéssim, aconseguir subvencions per un projecte com aquest tipus no és fàcil. Uh-huh. Normalment són per espais municipals les subvencions que hi ha destinades a residències i no per espais privats com és aquest, però en fi anem trampejant com podem. Però així és com vam arribar a Calders. S'ha de dir que des del primer dia l'Ajuntament de Calders ens va rebre de braços oberts. Els va semblar molt interessant que un col·lectiu artístic es pogués instal·lar al poble com a element dinamitzador cultural. Calders ja tenen el Cassis, però això altre, és a dir, allò són arts plàstiques, nosaltres som arts escèniques, doncs era una combinació interessant pel poble i, de fet, a partir d'estar aquí vam començar a generar dinàmiques.
9: Bé, doncs, Carles, moltes gràcies per obrir-nos les portes del taller i esperem que continuïs amb la trajectòria molts anys més.
8: Bé, esperem-ho. Moltes gràcies.
0: I per acabar el programa d'avui us deixem amb el 8è episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per Sant Llorenç del Munt i Rocamora.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per la part més oriental de Sant Llorenç del Munt, passant pel Pi de les Quatre Veses i pujarem a Rocamur.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: pujada a Rocamur. Distància:
1: 9 quilòmetres i 750 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 475 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 15 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 4 hores i 30 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 15 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta circular per Sant Llorenç del Munt i Rocamur.
0: Avui pugem a Rocamur per la part oriental de Sant Llorenç del Munt. Des d'on arrenquem avui, Josep?
2: Al capdamunt de l'urbanització Les Marines, pertanyent a Sant Llorenç Savall, just en el punt on creua la mítica Matagalls Montserrat. Aquí trobem les marques a seguir. És un tram que va per una pista ben ampla.
0: Una mica més avall agafem una desviació i per un corriol no massa visible anem a passar a tocar el Pi de les Quatre Veses del Dalmau.
1: És un arbre ben espectacular que cal visitar. En deixar-lo no retornem a la pista.
0: Seguim avall per anar a trobar el torrent de la Riera Seca amb un nom ben adient.
1: El creuarem de seguida i anirem a parar a una pista asfaltada on aquest tram arriba fins a la masia del Dalmau.
0: Nosaltres ens desviem ràpidament a l'esquerra per un corriol on comencem a guanyar metres d'alçada.
1: Gaudim de fantàstiques vistes de la Castellassa del Dalmau i fins i tot de la Castellassa de Cal Torres, que es troba més al fons. És una magnífica estampa.
0: Agafem el trencant que, de forma força directa, ens deixa davant mateix de l'ermita de Sant Pere de Mur, en molt bon estat de conservació.
1: Després de deixar enrere l'ermita, entrarem a un corriol que, amb baixada, ens apropa al Mas del Vi.
0: Abans d'arribar-hi, ens desviem a l'esquerra per anar a visitar un bucòlic indret. És la Font d'en Daví, per desgràcia, ara ben seca.
1: Fins a ser el Coll de Gavatx, el camí anirà picant una mica més amunt, de forma majoritària.
0: Des d'aquí cal gaudir de la imponent massa de pedra que corona la Morella i que ens queda a l'esquerra d'aquest tram.
1: Un cop al coll, cal fer una ràpida ascensió fins al peu de Rocamur, també coneguda com la màquina del tren, per la seva característica forma.
0: Pugem al seu cim. És un ascens ràpid i una mica exigent, però en tot cas es fa de seguida perquè no són massa metres.
1: Des de Rocamur gaudim de grans vistes cap al massís de Sant Llorenç, amb la Mola, el Morral del Drac i tota la zona de les Fogueroses.
0: Per altra banda, la Vall d'Horta, amb el Llort, Roca Sereny i el Castell de Pera.
1: Baixem amb compte del Rocamur, altre cop fins al Coll Gavatx.
0: Seguim uns metres i una desviació ens deixa el curiós indret de Pedra d'Àliga, on pugem a dalt dels dos rocs que la coronen.
1: Altre cop tornem al camí Caranell, que seguirem tota l'estona fins a arribar al Coll de Palomeres.
0: Aquesta pista ara ja ens porta a la urbanització de les Marines, punt inicial d'aquesta ruta.
1: I, per tant, final de la ruta.
0: Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. Les 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de Les 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i, sobretot, escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben. I aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaç, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol. Marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

0: talk about.
1: Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm not joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents amb estils musicals que anem escoltant cada setmana i ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrotxí en Lleres amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

Per una cançó, aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina, de nom artístic Jaunest, i aquesta és la seva cançó Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch. Lizzo.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana, una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar a Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Seguim endavant. Ella es diu ALP, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó de ALP, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Amb temps.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor. I ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó, que es diu Upside Down, i que formarà part del nou disc, després de 5 anys d'absència musical, que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down, de Natalie Imbruglia, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
2: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
4: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
2: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
3: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
2: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
4: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
2: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se aprovar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
3: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
2: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
4: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara, qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
2: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activa aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
3: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
4: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
5: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
3: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
6: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Un estudi mostra alteracions a les reaccions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
7: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
3: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
8: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
2: I en esports, Genire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
9: En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hayopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària, i a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, els punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Tinder just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
5: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
4: I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
6: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas, de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
8: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
4: Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
4: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí. L'han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits, a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
4: I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C15, a Vilafranca, durant prop de dues hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès a Montall a la N340 per part dels docents durant gairebé dues hores en els dos sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
1: Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
4: Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
4: Encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic.

0: les aules, els patis, els menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
3: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es compta amb normalitat com en els casos detectats fins ara.
2: I 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
3: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
2: I encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Això demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
2: Maite Polo.
4: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
4: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
6: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
4: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. La Nova Ràdio, David Fernández.
7: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
8: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
7: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
3: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
2: I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Ho aulli de ràdio, Judit Castellà.
9: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors

0: Els han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Cire.
1: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
0: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
3: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més ens garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
5: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
6: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
5: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les quatre nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix els primers minuts de partit dels blancs i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 9:45 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos, el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
11: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Manegreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
10: Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
12: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
10: A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Hajupoz Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del Cué, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
2: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
9: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Propostes en xarxa.
14: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Sabies que...
1: Saps quin és l'origen del pa amb tomàquet? El tomàquet, ingredient bàsic del plat, és originari d'Amèrica. Va arribar a Espanya al segle XVI gràcies als espanyols de les colònies i va ser arran d'això quan es va començar a popularitzar la població com un aliment bàsic en la seva dieta. És l'any 1884 quan comença a haver-hi referències del pa amb tomàquet a Catalunya. Més concretament, a les cases de pagesos. És en aquestes masies catalanes on es va començar a prendre el costum de sucar el pa dur fet uns quants dies enrere amb tomàquet i un raig d'oli per menjar-se el tou. Però també hi ha una teoria que diu que el pa amb tomàquet té l'origen a Múrcia. I és que s'apunta que van ser els murcians qui van portar a Barcelona aquest plat als anys 20 del segle passat. Els treballadors procedents de Múrcia, que s'encarregaven de la construcció del metro de la ciutat comtal, van començar a cultivar tomàquets als terrenys propers al lloc on treballaven. Ho feien amb un objectiu clar, com a eina per estovar el pa ressec que tenien per esmorzar.
2: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui dimecres 13 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que mor el codinenc César Muñoz, referent en temes d'educació i participació de la infància i la joventut. Caldes de Montbui formalitza per primera vegada la gestió de l'aigua termal amb un acord entre l'Ajuntament i els balnearis. L'Ajuntament de Moià fa la recepció definitiva del polígon industrial de Pla Romaní.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que dilluns va morir César Muñoz, i és que Sant Feliu va ser director d'Aldees Infantils i fundador de l'entitat de participació juvenil Tom Balatú Ita, entre altres iniciatives. A més, va col·laborar en nombrosos programes especials d'Ona Codinenca. Gemma Permanyer ens fa un repàs per la seva vida.
2: El codinenc César Muñoz Jiménez ha mort aquest dilluns als 85 anys d'edat, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social i ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcorrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a consultor formador d'infància, joventut i participació ciutadana a nivell internacional. Va néixer a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància i adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de la pedagogia de la vida quotidiana, una disciplina que crea, investiga, difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters tant en l'àmbit català com l'estatal, europeu i a Llatinoamèrica. César Muñoz va ser el primer director de l'Aldea Infantil SOS, que és la primera de l'Estat, en agafar el relleu de la fundadora Montserrat Andreu poc després de la seva fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil Meridiano Cero l'any 1976 i Tomba la Truita el 1989. Des de la Fundació Dona Codinenca ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisi i debat polític. I en la darrera campanya electoral per les eleccions municipals, l'any 2023, va participar del bloc d'eleccions amb un article d'opinió que encara podeu consultar al web de la ràdio. En aquesta entrevista, el programa De Tots Colors parlava de la política actual, en aquell moment, l'any 2013. És una entrevista enregistrada el dia És una entrevista enregistrada el dia 15 de març de l'any 2013.
3: Abans que facis la teva explicació, estem vivint una situació actual política lamentable. No sé què en penses, però realment és obrir la tele o agafar un diari i corrupció per tot arreu, històries rares que dius, en quin món vivim?
4: Sí, jo crec que la situació és molt greu, però al mateix temps és una situació conjuntural interessant. Jo lo sento per la gent que lo passa mal, que i tots estem, però jo crec que en la vida quan hi ha carència de medis, la carència de medis i la quan la soga, i no me gusta que la gent solo participi o se mueva quan tiene la soga al cuello, ¿no? Pero bueno, es un efecto colateral que cuando hay crisis, no hay muchos medios, se crea el gran medio que es la imaginación, la creatividad. Y entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante, he dicho primero grave, pero también muy interesante de cara a que es evidentísimo, y lo voy a argumentar, no solo con lo que yo piense o sienta, sino con argumentos de sociólogos, politólogos, para mí de fama.
2: En l'acte dels 50 anys de l'Escola Jaume Balmes, recordava en un text la seva col·laboració amb el centre entre 1972 i 1990, formant part del que aleshores van anomenar Associació de Pares, amb persones com Jaume Vilardell o Montserrat Borrell, entre d'altres. El vincle amb l'escola el va mantenir també com a pare dels quatre fills que va tenir amb la seva companya Victòria i, com ell mateix deia, com a figura paterna dels nens i nenes de la primera aldea infantil SOS de tot l'Estat. En l'acte dels 50 anys de l'escola, qui va posar veu a les seves reflexions per impossibilitat de ser-hi presencialment va ser l'actual directora de l'aldea, Cristina Pous. Escoltem-la en aquell moment.
5: Y finalmente, orgullo por, durante dichos años, ir siendo consciente, sintiendo el que por los diversos espacios, tiempos de la Escuela Jaume Balmes, por sus aulas, pasillos, patios, circulaban e iban tomando cuerpo, transformándose en realidades, palabras como sentimientos, deseo, participación, ciudadanía, colaboración, valoración y respeto de las diferencias, bases de una sociedad en paz. Paz que supo plasmar en colaboración con las niñas y niños la también inolvidable y gran amiga Àngels Rosés, en su escultura de la paloma blanca, hoy símbolo de la Escuela Jaume Balmes.
2: Referent pel que fa a les polítiques d'infància i joventut, el currículum de César Muñoz és molt extens. El 1995 va ser nomenat coordinador del programa DAFNET de la Comissió Europea sobre Prevenció de la Violència Infantil i Juvenil. El 1997 va ser proposat pel Consell d'Europa com a membre del seu equip d'especialistes en polítiques d'infància. El 2003 va iniciar formacions amb els polítics i tècnics responsables dels pressupostos participatius de les ciutats de São Paulo i Fortaleza, al Brasil, a Oporto, a Portugal, i a Sevilla, a l'Estat espanyol. Fins l'any 2011 va ser assessor de participació de la presidència del govern de Paraguai i ha estat ponent en temes d'educació i participació d'infància i joventut als fòrums mundials de São Paulo, Porto Alegre i al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. Es definia com un apassionat repensador de l'humanisme de vocació pedagògica des de la pedagogia, l'educació social i la sociologia. El seu pensament es troba recollit en nombrosos articles i llibres.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi, un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Termes Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
6: Però hem de reconèixer que, més enllà de la història de la mateixa aigua termal, d'aquest patrimoni, d'aquest tresor que tenim, no tenim un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. L'aigua termal és un dret miner, és una concessió que es basa en la Direcció General de Mines, estem parlant d'aigua mineromedicinal, i és veritat que hi ha uns percentatges de repartiment de titularitat. A partir d'aquí vam començar a treballar gràcies a la vinculació que hem tingut a les viles termals europees i aquesta subvenció que vam aconseguir en un projecte europeu anomenat Termecobat per tenir molt més coneixement de tot el sistema termal de Caldes, amb l'objectiu de millorar la governança d'aquest fet tan singular que és l'aigua calenta del nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal, on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, el grup Roquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, perquè en el seu dia va adquirir els drets de l'antic balneari de la Salut. Però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
0: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal de l'aigua i estudiar-ne el comportament. I és que actualment del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua al dia. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
7: I ens faltava és un conveni, un marc en el qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador, i al final aquest conveni el que ens dona és una seguretat tant a nosaltres com a ens privats, però també a Caldes, diguem, com a poble, de la gestió del recurs aquest, que és un recurs que hem d'intentar que tingui una llarga vida, no? I és un recurs miner, però a diferència de la resta de recursos miners, que l'objectiu és esgotar-lo, i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
0: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis, el 1386. Ens ho explicava Assumpció Ros, directora general de la Fundació.
8: És que la Fundació Santa Susana, des de la seva fundació, l'any 1386, tenia aigua termal. Per tant, tenim aigua termal i l'únic que ara està a l'escrit concretament quanta tenim. Bueno, nosaltres durant tota la vida hem tingut l'aigua sanitària termal, l'aigua que entra sanitària termal, ara no ho podem fer perquè Salut Pública no ens ho permet, i l'estem fent servir prioritàriament per rentar roba i per transferir l'escalfor de l'aigua termal a l'aigua calenta que circula per la calefacció. I tenim algun projecte, quan puguem, de poder-la fer servir per ús terapèutic, com ja havíem tingut fa molts anys.
0: A més, els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat de que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Escoltem a Basi Camps, administrador general del Broquetes.
9: Per això, els propietaris, que som els tres titulars dels que tenim els drets que ens ha donat el que és, doncs, la concessió de mines, ha sigut que hem cedit el que és l'aigua perquè Caldes tingués aigua a les fonts i que la tingui sempre, i que tingui, doncs, aigua, doncs, també per usos socials, que entenem que és prioritat.
0: Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur. L'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'han completat al 100% les obres d'urbanització de la zona. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
10: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment. Una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte es va fer divendres passat i permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i, el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de les zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació de la Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar aquestes obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: Les famílies amb infants petits ja poden preparar la preinscripció per al proper curs a l'Escola Bressol Municipal Mestre Gené de Sant Feliu de Codines. El període per presentar sol·licituds està obert fins al proper 22 de maig. La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica a través del portal que ha habilitat l'Ajuntament. Tot i això, les famílies que no puguin fer el tràmit en línia podran demanar cita prèvia directament amb el centre. A partir del 29 de maig es donarà a conèixer la llista provisional d'admesos i s'obrirà un període de reclamacions que s'allargarà fins al 5 de juny. Les llistes definitives es publicaran el 16 de juny i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. Des de l'Escola Bressol recorden que tota la informació sobre el procés, així com els canals de contacte i accés a la plataforma de preinscripció, es poden consultar al web municipal. L'Ajuntament de Mollà ha presentat una nova edició de les jornades esportives, el casal d'estiu que tindrà lloc del 22 de juny al 31 de juliol al pavelló municipal.
10: La proposta busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre els infants i joves de la vila. L'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, tot i que oferirà servei d'acollida a partir de les 8 del matí i un espai de carmanyola per dinar. Les inscripcions s'obriran properament i tota la informació es podrà consultar als canals oficials de l'Ajuntament.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

0: Hola, som l'Igai
1: i el Bruno
0: de primer.
1: Aquesta és la segona setmana del mes de maig.
0: I la dita és maig, arribat un llarg.

0: Hola, som la Carla i la Thaís, de segona.
1: Us venim a explicar què passarà a l'escola aquesta setmana.
0: Dimarts 12, els AI4 faran el taller El drac de quatre colors. Els AI5, cada cosa al seu lloc. Dimecres 13, els de primer fan cada cosa al seu lloc. I els de tercer, el camí dels residus.
1: Dijous, i 4 i els de quart fan el taller a menjar no s'hi juga. Ser el joc de la brossa. Divendres i 5 hi haurà la mini-mir pels d'infantil.

Bon dia a tothom. Soc el Guiu de tercer B. Aquesta setmana fan anys a l'escola. El Dani de cinquè B, en Quim de segon B, la Mia de sisè A i l'Eva de 4 A. Per molts anys a tots i a totes, que gaudiu del vostre dia. Adeu!

0: El mar és com un desert d'aigua.
1: Bon dia, ja som aquí amb la cançó, en la cançó de la setmana.
2: Aquesta setmana escoltarem Infla les veles, del musical Mar i Cel.
1: Aquest musical explica una història d'aventures al mar, amb pirates, vaixells i personatges molt valents.
2: Sí, i la música és d'Albert Ginovart, que va crear cançons molt emocionants.
1: Infla les veles és una cançó plena d'energia que parla de posar rumb a una aventura i de tenir coratge per seguir endavant.
2: Ens anima a no rendir-nos i continuar el nostre camí, com fan els mariners quan surten a navegar.
1: És una cançó que ens fa imaginar el mar, el vent i un gran viatge.
3: I ara inflem les veles i gaudim de la cançó.

0: Hola, som la Lucía
1: i l'Àlex i avui us portem una nova paraula en desús. La paraula és... Espera, Lucía, quina paraula era?
0: Era... Ah, ja, còdol.
1: I què vol dir còdol?
0: Un còdol és un tipus de pedra rodona i llisa, típica dels rius i de les platges.
1: Com quina pedra?
0: Com aquelles pedres que llences a l'aigua i reboten abans d'enfonsar-se. No t'has trobat mai cap còdol?
1: Sí, molts cops. De fet, hem decorat còdols a l'escola Ferrés.
0: I tu, Just, t'has trobat algun cop un còdol?
2: Doncs mira, jo de còdols me n'en trobo ben sovint perquè visc a prop del riu, a la vall del Tennessee, del Tennessee. I allà n'hi ha força còdols, sí, sí.
0: Doncs fins aquí la nostra edició.
1: Recordeu, si aneu a un riu o al mar i trobeu un còdol, llanceu-lo a l'aigua a veure si rebota.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Però se t'ha tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la. Va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més hi ha xíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobam a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit.
1: I, sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a falta aquestes tertúlies.
2: Sí.
1: Amb gent jove,
2: que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrat.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí, molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xaies 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre, que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
7: Bueno, doncs igual, jo bueno, tinc 15 anys, perquè ja si me'n soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs, que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs, a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
7: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i ara estic fent primer de batxillerat, i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida, perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants, perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor, i també crec que és bastant útil, perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones, i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges, no?, a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general.
6: Sí.
1: Adrià,
6: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa, o el teatre ja t'omple prou i t'és suficient?
6: Bueno, jo el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primera batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, no, sí, totalment d'acord.
6: Amb l'estudi. Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen, o sigui, molt bé.
2: Aquesta...
1: Sí.
2: Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat del teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. Bueno, és el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor i això doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, ho de si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia.
4: Sí.
1: Ja sé jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
6: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
7: Bueno, a veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre... Estem molt ficats i sempre doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea, que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
7: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
7: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
7: Sí.
1: Sí que tampoc no és fer un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics no, ha patit un problema d'assetjament...
7: Sí.
1: Escolar,
7: sí.
1: No?
7: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final sí. La temàtica va al voltant d'això,
7: sí.
1: Eh?
7: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser, doncs, hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
2: Que ben dit tot.
1: Sí, quan
2: és que és un fantàstic.
1: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
2: Jo, per exemple, que no
1: l'has vist, clar.
2: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia recuda que havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Sí. Diguéssim.
7: Òbviament...

0: escoltat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
1: tu. La canto
0: jo,
1: sí.
0: A veure, Robert.
2: Ah, i ens pots fer playback?

0: piel.
1: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
0: Sí, sí, sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: Jo, tu fas un profe de, sí, que li tens un accent així argentí o que és genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
2: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
3: Sí, jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
4: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí, que sí, representa... que és el professor que es preocupa més per la situació, uh-huh, del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
1: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan, sí, rodejats de públic, ells, uh-huh, no surten mai de l'escena, uh-huh, van canviant de personatges,
2: sí,
1: i canten.
2: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
2: És molt complet, sí, sí.
0: Molt.
3: Sí, i sí, també, sí, una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem, quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, uh-huh, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Uh-huh. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
2: L'actor narrador...
1: Sí, sí.
2: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge. Com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més a gent més jove, quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
2: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, si, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa, doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant, doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el fèiem amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari, doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
2: Més boomer. ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia, doncs, com jo parlaria, normal, amb els meus amics.
2: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
4: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs, bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha... Tot i que sí, hi ha alguns elements de tretzo, no canvia totalment el vestuari, per tant, el

0: de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu? Això que deia la Clàudia, bé, he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o ho heu anat vosaltres caracteritzant més?
2: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, en el tros que hem fet al principi, i el moment que dic, aquest tatuatge
1: no?
2: és
1: molt feo,
2: comptes de dir molt lleig,
1: sí.
2: Doncs molt feo, o ai, que primo, sí. Saps? Hi ha paraules així, però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules, que, bueno, l'Aida està més acostumada, perquè ella viu entre adolescents.
3: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
3: De les que es deien.
1: O de què es deien, perquè...
3: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
3: Clar, és...
4: I cada vegada canvia més ràpid.
3: Clar, és molt ràpid tot, sí. No? I molt viu.
1: En tenim
3: per
1: algunes.
3: Per exemple.
1: Sí.
3: Funar.
1: És veritat.
5: Sí.
3: Funar, encara... Això ho feu servir?
5: Sí.
4: Sí, jo crec
1: sí.
4: Que sí.
1: I sí. Com...
4: Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
3: Ah, molt bé.
2: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
2: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
2: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Jim Rat. Ho dic, pronuncio bé? Un Jim Rat. Sí. Ostres, què és això?
2: Bueno, és una persona... podríem dir molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, era gim.
2: Sí, sí, de gim.
1: Ah, vale.
3: Sí. Una rata de gimnàs.
5: Sí, sí. Ah,
3: gimnàs.
5: Jo
3: li dic una rata així, de gimnàs. Sí.
1: Ara ho he pillat.
3: Bugejar.
1: Buah, idea.
5: Aquesta ja no
2: jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... Sí, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
4: no
2: fa una mica el tonto.
3: Sí, que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: Com I això que es diu ara de que un té aura... Ah. Sí. No, això ho sento molt jo ara.
4: No,
3: és com... és que sento, és molt maco,
1: sento aura i sento l'aura.
4: Sí.
1: I no sé quan si és una cosa i l'altra.
0: L'aura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
4: fas una mica el
0: sí,
4: pena.
0: Sí, el pena a vegades. Sí.
1: O sigui, podem dir que vosaltres
3: teniu
1: aura, no?
4: Bueno.
2: Discutible.
1: Quina gràcia.
3: Crash?
4: Bueno, sí. Aquesta persona...
3: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
2: Sí.
4: Bueno...
1: Algun crash? No ho direm a quina antena.
3: Això, crash, amors platònics.
4: Sí.
3: Això
4: sí.
3: Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
3: Un hater?
1: Un hater, sí, potser ja és més coneguda.
3: Ets un hater.
1: No?
3: Sí. Aquest, això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
4: Sí.
3: Hòstia, quin hater. Sí.
4: Aquests comentaris d'odi.
0: Sí, sí, seria la persona que funa.
4: Sí,
3: i una, exacte, la persona negativa.
1: Sí, una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o, o algo així.
2: Val. Sí, FOMO, són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing, feeling of missing out.
4: Sí.
2: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
2: O sigui,
4: vols estar tot arreu.
2: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
2: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
3: aquesta sí que no la tinc controlada. No, no. Qui és un full equip?
4: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
3: No, no ho sé.
1: L'he posat jo.
3: Jo he posat el que...
1: Random, m'he posat random, perquè també s'utilitza molt.
4: Sí, random.
0: Aleatori.
1: Sí, random.
4: Sí,
2: sí, molt, sí. Al final moltes, hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
4: Sí, la majoria d'aquestes.
3: Literal.
0: Sí. Literal. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així de, que s'estigui utilitzant, sí, que encara sí, no la tinguem sí. sentida?
0: Bro, per sí. exemple.
1: Bro.
3: Bro encara...
1: En, sí. Encara sí, està dient, eh?
2: Sí, al final bro en anglès és germà. Mm-hmm. És com dir...
3: 6-7. Aquí...
1: Six-seven.
3: Estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat? O es diu així, de manera random?
2: No, és... O sigui,
0: jo crec que és bastant random.
2: És una cosa que no té cap sentit.
1: Val.
2: Va sortir d'un
4: vídeo.
2: Sí, d'un vídeo sí. que es va fer viral d'un noi que està, dels Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7 i...
1: I ja està, i és una cosa així.
2: Sense sentit.
1: Vale.
3: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no
3: som més
1: no.
3: joves,
1: no som.
3: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
3: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
3: Exacte, i ho trobo normal, eh? Mm. És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
1: Sí, sí, sí.
3: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí. És...
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sí. sé si era un assaig sí. general o era un primer.
0: Sí. Un assaig obert.
4: Sí.
1: Què tal, això? De... Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
3: Quina responsabilitat.
4: Jo crec és que, a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos. I tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada...
1: No et pots amagar, no et pots amagar cap estona.
4: No, i no pots fer un repàs de text.
3: No pots entrar
4: en entre bambalines
3: a no respirar.
4: Pots. No pots, no pots. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
4: No.
1: O vivia?
4: No sé d'on és, però va venir aquí al Deixalles...
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria de tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anava en col·les, tu no el recordes? Anava en col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
4: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, sí. Sí, si vol venir, amb les de vincles, convida't a estar. Ai, molt bé.
3: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
4: Sí.
3: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
2: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
2: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
4: Sí.
1: I, uah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
3: Tu, Adrià?
0: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director... perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
3: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
3: No? T'incomoda. Sí. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que a més no m'agrada.
0: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia doncs et aconsegueixes posar molt en la situació del personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want.

0: aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos? Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia. I això, cantar què?
2: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
2: Sí, i calmar una mica, ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
3: I per un moment distès.
0: I per l'espectador, no? També, eh? Clar. Perquè, no? Com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar espai aquests... una mica el que està passant.
3: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
4: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil. I coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure. Sí. No recordo quina, però em sona...
2: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí.
2: Que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
3: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
0: Que era una obra que era de l'estrella de teatre o no? No és aquesta, potser no. Però crec que la vaig veure també.
2: Sí,
0: diria,
2: és,
0: no
2: és una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
2: Sí, era escrita pel Josep.
3: Sí, sí, sí.
2: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
3: Era molt explícit.
2: Sí.
3: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i que es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el... batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? Al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no? Que sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan, tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema? A fer-los una mica més empàtics o no?
5: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... O sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar... però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
3: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? amb actors adolescents? Si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual a la... al públic?
5: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
3: connecteu
5: manera.
3: Connecteu més si a sobre de l'escenari no? Hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
4: Sí. 100%.
2: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs, poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi a la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
3: És que el que es va passar amb l'institut és que no van connectar, perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
0: Eren adults fent d'adolescents o...?
3: Eren adults fent de joves.
0: De joves.
3: De joves, amb un flashback i recordant l'època adolescent.
0: Val.
3: Llavors era, i a més molt, bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
0: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Si es demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
2: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que, bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació, doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus, doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però el que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs, elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil, doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
3: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
5: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert, i és que crec, doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn amb la persona.
0: Clar.
5: O sigui, dins del grup d'amics...
0: De la relació que tinguis.
5: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança, o alguna amiga, i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona, i també, doncs, crec que és una bona manera perquè sempre, doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades, doncs, potser no estàs bé en aquell moment, i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent, doncs, que no et jutjarà, no, i t'intentarà ajudar, doncs crec que és bastant útil.
3: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest, no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
4: Jo crec que, en general, tot el que estigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que, bueno, doncs això és molt més fàcil, i és més fàcil, doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen, doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se, doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina, no?, doncs, molt més pròxima, si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
3: És més fàcil, no?, amb aquesta distància. També era més fàcil, com dèiem, agredir
0: a través de les xarxes.
3: De la xarxa, no?
0: Si, ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no?, algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no?, o, bueno, a través de la xarxa o directament, o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no?, tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
4: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
3: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
2: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, al ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és algo més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
5: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: Mm-hmm. I adults
3: sí. També, eh?
4: Sí,
5: I sobre això, doncs...
3: I es fan amics.
5: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat a veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú humà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
3: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica. Es pot preguntar, però
0: sí.
3: Sent conscient del que és
5: una eina.
3: És una eina, no? Està allà, i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
5: No.
3: I cada vegada, potser, un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga, et fa una abraçada i ja està, no? És el que necessites. I això la IA no... encara no ho fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
3: També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
3: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
4: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
3: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat del 3XS, que és la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
3: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
5: Bastant.
4: Bueno. Pues que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
4: Sí, sí.
2: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, Però clar, de cop va venir Nadal i tot, clar, sí, festes
0: que
2: majors.
0: Que queda parat, sí, tot una mica.
2: I que també, clar, aquí a Maldeixall es fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que hi havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs, passat festes.
0: Sí. Allà l'intensiu, eh?
4: Sí.
0: Jo amb els pastorets també us he vist, eh, tots.
3: I el guió, el seguiu o... O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
4: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
4: Moltes vegades.
2: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tota... eh?
4: No.
3: És que això són els
0: no ho vaig notar,
3: actrius,
0: eh?
3: Actrius. Quan no notes sí, això. Sí.
4: I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
5: Sí, sí. Wow. Sí, sí. És una obra que amb molts canvis i sí, això, llavors...
3: Però això és molt normal, eh? Amb teatre i cinema, vull dir... En cinema no tant, però en teatre sí.
2: I això que ha dit la Clàudia, que és una... per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera. I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
2: sí,
0: no?
2: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam i...
3: Adrià, que anaves a dir que t'he tallat, que anaves a dir alguna
5: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que... Sí, que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat...
4: Sí.
5: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
4: sí,
5: i aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final, doncs, és això. Si alguna salta una frase o alguna, o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant, sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina de sol. Quina cantava aquesta?
2: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, en què? Doncs la que queda deu ser la teva.
2: Sí, sí.

0: microverso.
1: Vale, ya. Quina vas a preguntar?
2: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
3: Com a espectadors o com a... Perdona, com a espectadors,
2: Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara, un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una activitat per la gent, sí, gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
4: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria...
3: Aquí a l'Aida la fas feliç.
4: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana per treballar això, perquè al final, doncs, és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també, o sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
3: No?
2: La confiança amb l'altre,
4: sí,
2: amb la feina que està fent l'altre... Sí, per mi és bàsic, et donar eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
5: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aquestes, doncs, venen, els hi agrada i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
2: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
5: Clar.
2: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
5: Sí. Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra que ja és una mica per obligació perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... I doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
2: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
5: Sí,
2: per
5: sí.
6: Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove perquè hi ha molt talent per tot arreu i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles, doncs, portar més obres, doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat, doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
3: Bé, això el fet de tenir un grup de teatre, no?, grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no?, a fer aquest primer pas. Com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir, doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que, a més, a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com una... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
2: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
3: Sí, no? Sí.
2: I a les institucions on es pot treballar tot això.
3: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
6: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs poder-me formar en els dos àmbits doncs durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria.
3: Seria possible.
6: Oh, i tant.
3: Allà està, eh?
2: Musicals, eh?
3: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
5: bueno,
3: molt de mèrit.
5: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
3: vale,
5: que jo encara no tinc
2: encara
5: molt,
2: no
5: molt clar.
2: S'ha d'anar
5: provant. Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació. Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
3: La porta oberta.
5: Sí, tenir aquesta porta oberta.
3: Oberta, eh?
5: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
3: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell, doncs, d'estudis i això, doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo, doncs, que l'economia, el dret, sí, m'agraden, doncs, diferents coses. Llavors, doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida, també, perquè, sí, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè, o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
3: aquest
4: com a hobby.
3: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, no? És que molt. Veig que et coincidiu molt, sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
3: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
3: Sí. Era la teva, eh?

0: estan cantant. Que se la saben els tres i tot has encantat. Bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben i és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no
1: ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga. I, per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, sí, sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Això ja va. Bon vespre, avui en Zona Codinenca. Dimecres dia 13 de maig del 2026. I a les 9 i 2 minuts ja ha sonat Girona m'enamora. I això vol dir que tenim una de sardanes per davant. Toni.
1: Bona nit.
0: Què tal?
1: Aquí estem un dimecres més. Per escoltar sardanes i per escoltar en què ens porta el Jordi avui.
0: Avui, Jordi.
1: Avui toca el Jordi.
2: Molt bé.
0: Com va això?
2: Molt bé, tot a punt.
0: Sí?
2: Prenem una sardana maca. No l'hem posada mai, aquesta. I que us diu del programa i les sardanes.
0: Molt bé, no l'hem posat mai com a secció teva, però ja ha sonat, eh?
2: No.
0: Perquè és un...
2: que ha sonat molt,
0: és
2: però
0: una peça que...
2: en sessió aquesta no... no
0: d'aquelles que dius avui anem a tiro segur, ho tenim fàcil.
2: Aquesta,
0: és
2: sí,
0: aquesta, oi?
2: És molt popular, aquesta ple bandura. Sí.
0: Molt bé, ara en parlarem. Albert.
3: Molt bon vespre, hola.
0: Els pius tots
3: engreçats. Tots al seu lloc, sí? Crec que ens senten perfectament i tenim per davant una hora d'anar feien i passar.
0: Sí. Molt bé. Doncs... arrenquem ja cada barraca?
1: Anem-hi,
0: sí?
1: Som-hi.
0: Que...
1: ara m'estava mirant l'agenda, que també tenia...
0: Va carregada.
1: Uf. Tela.
0: Això del maig, sembla que...
3: haurem d'haver posat en una secció del temps. Què farà aquell dia? Perquè està una mica boig aquest temps. Aquesta última setmana, eh? Ens ha portat una mica de cap.
0: Però...
1: sí, com va ploure ahir, eh? Sort que no va durar gaire.
3: Sí, sí.
1: Perquè les carrers semblaven rieres, eh? Vull dir, és allò d'amaga't, amaga't, que baixa. I com dic, Sant Feliu, no, que fa aquelles baixades que baixa l'aigua, però tot hòstia.
0: Ja, gairebé hi havia perill d'inundació i tot, oi?
1: Quasi bé, sí. La sort és que va durar poc, perquè si arriba a durar gaire estona, hauria fet feina.
2: Sí, sí.
0: No rep el maig, cada dia un raig, diuen, no?
1: Això diuen, sí.
0: Doncs ja que parlem demà del maig, tenim... la sardana pendent del dimecres passat del mestre Josep Coll, que porta per títol Flor de Maig. Doncs a veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.

0: Josep Coll.
1: Déu-n'hi-do.
0: Flor
1: de maig.
0: Es nota que és tenorista, no? Es nota moltíssim. Aquesta és una sardana obligada. Bueno, això suposo que ho heu vist.
2: Sí.
0: Ho has vist, no? Que és una obligada de tenora.
1: S'ha sentit.
0: D'aquelles que bueno, molt poc són capaços de...
2: Lluir-se
0: d'aquesta manera. No sé si el teniu present, però és una persona prima, que pràcticament és els ossos, només és com un esquelet, diguem-ho així, i és capaç de tocar i fer els pinyols que li doni la gana amb la tenora, fa el que vol amb la tenora. En Josep Coll i Ferrando va néixer a Fujà el 1976 i, evidentment, és entromestista de tenor i clarinet i compositor de sardanes. La seva obra està considerada de gran qualitat i molt apreciada pel públic. Això és veritat, pensa molt amb els balladors, eh? Heu fixat que aquesta és una sardana obligada, però que també es notava el salt, és balladora.
1: Té aire, té aire.
0: Exactament. Va estudiar amb la Maria Anglesa a l'Aver i va guanyar una beca a la Fundació Josep Maria Bernat, com va fer els estudis superiors amb el Xavier Moliar. Va formar part de les cobles del Foment de la Sardana i la Flama de Farners. I el 2001 va entrar a la ciutat de Girona, on ja s'hi ha quedat. I des del 2001 ja és el tenora de la ciutat de Girona. Va arribar a la final de la Sardana de l'any el 2005 amb Julia Parella i va ser la guanyadora de la Sardana de l'any el 2009 a la Sardana al Mestre Puigferrer. Ha guanyat altres premis, eh? Ha guanyat el Premi Pere Fontàs amb la sardana Sant Martí d'Empúries i també el Memorial Francesc Basil amb la sardana El Codolà. A mi m'agrada molt aquest xicot composant, m'agrada molt. Tinc un parell de CDs seus i de tant en tant me'ls poso perquè m'agrada escoltar-lo. Perquè a part de tenir això que és obligat, són molt airoses i molt balladores. I normalment, en la plec quasi bé cada any hi cau algun altre dels seus.
1: Ja també així saps que la gent disfruta, no?
0: Exactament, vas a diguem que vas a tiro segur, saps? Ara estava mirant si aquest any ha arribat a la tenim en la Premis Preludi, però veig que no hi és. Val. La millor és que no n'ha presentat cap, no ho sé.
1: Sí, bueno, com que la selecció també ha sigut més acotada aquest
0: any.
1: Sí,
0: aquest any està més acotada.
1: Deu ser un dels temes que deu sonar amb comentaris del públic i de compositors, no? També això.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs tenim sintonia de la sardana cantada a punt. Doncs va, endavant i anem avançant.
2: Hola, bona nit. Bé, per avui he triat una sardana per tu ploro. Aquesta sardana fa temps que me la va demanar en Josep Parés, que li agrada molt perquè anem a la muntanya i la dediquem a tots els de la muntanya i els que els agrada la muntanya i ara que ve la primavera, no? Aleshores ell diu, m'agrada molt i tal. Diu, bueno, ja te la poso avui, li he dit. Bé, la música és d'en Pep Ventura. La lletra és d'un poema de Joan Maragall. La cobla és la principal de la Bisbal. La solista, la soprano, Rosa Mari, Rapira d'Abella. Neix a Manlleu el 19 de desembre del 1995. Filla del músic Rafael Ramírez Iborra i Rosa Mari Abella. El Rafael Ramírez va ser professor del conservatori, tocat en cobles, bueno, compositor i també. I Rosa Maria Bello ha vist com a pianista. Té unes 45 sardanes cantades, 8 cellers editats, fa temps, en deu tenir uns quants més. Dels 6 anys ja cantava òpera. Actualment canta música catalana, sarsuela i òpera. Compositor de sardanes, com un joc, estarà en Manlleu el 8 de desembre de 2010. Històries per descobrir, estrenada a Manlleu. El 12 d'agost de 2011, interpretada per la Cobla de Farners. Els de casa. Per tots vosaltres, per Deploro.

0: Bé.
1: Tot ploro.
2: Tot un mite.
0: Tot un mite. Més a més, un bon tàndem mentre un poema de Joan Maragall i Pep Bandura. Suposo que van...
3: Sabeu per què la va fer, no?
0: No.
3: Per la mort de la seva dona. Aquesta sardana es va estrenar a Barcelona el 1872 i era plorava, diguem, per la seva dona, que es deia, Maria, que es deia Maria, que es havia mort el 1864. I per això va fer aquesta sardana. I la lletra, com molt bé dit, la va posar
0: el Joan Maragall. Pues està molt bé.
3: Bé, en Pep Ventura ja n'hem parlat moltes vegades d'ella. Diu que va néixer a Alcalá la Real, a Jaén, el 1817. Diu que va ser un accident, però no és que sigués un accident, és que la seva família, com que era militar, el seu pare, el van destinar a Jaén i allà va néixer ell. Però al cap de 4 o 5 anys, quan ell tenia 4 o 5 anys, ja va tornar cap a Girona, vaja. I allà, que, bueno, ell aprenia l'ofici de sastre i tenia, a més, una mica de solfeig, perquè el seu sogre tenia una copla petitona. Compteu que llavors les coples eren quartans, eh? Només hi havia quatre instrumentistes. Ell ja, quan va començar a agafar el tema de la copla i tot això, va passar a dir, bueno, la sardana durava 2 minuts, tot plegat, se'n deia la sardana curta. I va fer el salt cap a el que se'n diu la sardana llarga, que és el que coneixem ara tots nosaltres. A partir d'aquí, doncs, va començar a renovar tot el que és l'instrument, la copla. Hem passat de 4 músics a 11. Això no va passar de cop. Va anar afegint a poc, eh? I, bueno, i encara estem aquí, en aquests 11 instruments. S'ha intentat posar-ne algun altre, no ha acabat de... Que vam parlar un dia de la...
2: Sí,
3: de
0: la baritona.
3: La baritona. I no ha acabat de quallar, però, bueno, en principi estem aquí, i tot això és gràcies a la

0: Aventura, eh?
1: Déu-n'hi-do,
0: Que va ser...
1: Molt bé, molt bé.
0: Va ser un revolucionari en el seu, en la seva època.
2: Perquè va fer molt soroll, també.
0: Va revolucionar la copla, va revolucionar la sardana i el ball. I, a més, ens va obligar tots a comptar i a repartir. Que això, això és una cosa que no li perdonarem mai.
1: Et recordeu sempre. Pues molt bé, molt bé. Sempre vas recordar aquesta gent, que els nostres compositors i els nostres autors.
0: I tant.
1: Bé, la següent com toca serà una havanera. La havanera, el títol és Escolta el vent. És una havanera menorquina. Escolta, en menorquí, escolta, és vent. Interpretada pel grup d'havaneres Ultramar, que la dediquem a la Núria Berengueres, que la tenim aquí al costat, i és de casa. La lletra és de Tòfol Mus Reyes, i la música és de Josep Lluís Ortega Monasterio, un altre bon autor del Rei de les Havaneres. És una havanera menorquina composta a l'any 1966. Aquesta cançó va guanyar molta popularitat quan Lluís Sintes la va incloure al seu disc LP al Port de Maó. Lluís Sintes, en 1983. Lluís Sintes és un bon solista, un baríton, que és d'Arrels de Menorca, i ha fet molta cosa. Jo l'he vist en directe, amb cançó de Molí de Guerra. I actualment s'ha convertit en els himnes de Menorca. Grup de Maneres d'Ultramar, no explicarem tot, perquè fa tants anys que ja va explicar la Núria com vam venir aquí. Ultramar és un grup innovador, dinàmic i creador, amb un estil propi, caracteritzat principalment per als ciutadans cuidats i arranjaments de les cançons, la variació i l'harmonia de les veus i la personal interpretació de les temes originals escollits del repertori internacional i tradicional, així com de les composicions pròpies d'autors contemporanis. Per Ultramar, la recerca de la màxima qualitat i la bona comunicació entre el públic és la preocupació constant que, afortunadament, es veu recompensada en cada concert amb la càlida i acollida del sol manifestar de la gent que ens segueix i ens escolta. Això gairebé sempre permet agrair els seus aplaudiments amb els corresponents bis. Actualment, Ultramar està format per 4 components residents a les comarques del Vallès Oriental i Occidental. Núria Berengueres, veu i guitarra. Agustí Alonso, acordeó i veu. És un bon acordionista i un bon solista. Fèlix Serra, baix i veu. Juan Carlos Esteve, veu i percussió. Per tots vosaltres, escolta el vent.

0: No ha semblat.
1: Qui diu que no es poden fer vaneres sense ritme de vanera? Això és una vanera i guapa, eh?
0: Sí,
1: però surt del ritme típic de la vanera, eh?
0: Sí.
2: No té tant... Té un balanceig més...
1: Exactament.
2: Hi ha la mar més calmada d'aquí, no?
1: Exactament. Estem acostumats a escoltar vaneres amb el seu ritme i, en canvi, això no sembla una vanera, però diu, sí, no, sí que és una vanera.
0: Aquesta... Bueno, aquesta de José Luis Antonio Ortega Monasterios, el Lluís Cintas la cantarà en menorquí, però bueno, és el mateix ritme, o passa amb veu de baríton, també està bé.
1: Té un historial aquest senyor espectacular, eh?
0: Sí.
1: Si l'has vist. I acabar la seva vida es veu que va estar malament, diuen, no? Però que estic llegint aquí.
2: El compositor.
1: El compositor, sí. El José Luis Ortega Monasterio va néixer a Santoña el 1918 i ens va deixar el 2004 a Barcelona. Era un militar d'origen càntabre, evidentment. I va fer com 50 vaneres, eh? De les quals la més coneguda és el meu avi. Sí. Però també va fer d'altres coses. Va fer... coses militars i també cançons populars, perquè, esclar, es tenia que guanyar la vida d'aquesta manera. Perquè va tenir un... Bueno, militarment es va apuntar en el bando franquista, però llavors, com que estava a Catalunya, es veu que repartia octavilles a favor de la República, el van enganxar, li van fotre un...
0: UMD es va fer, un militar de democràtica.
1: Sí, exactament.
0: I, bueno, el van perseguir per tot arreu.
1: El van perseguir, el van agafar, li van fer un consell de guerra, el van posar 5 mesos a la presó, llavors el van indultar. Bueno, tot una sèrie d'històries que quan llavors li van dir que ja podia tornar a ser militar, i va dir, ara ja no vull ser-ho perquè ara ja em guanyo la vida tocant de músic, no? Ara us quedeu aquí. Va fundar el Cavall Bernat el 1975, i es va dedicar, evidentment, al tema de la música. Es va jubilar el 1995. I llavors aquí hi ha una controvèrsia, que si tenia locals raros i coses d'aquestes, que val més que no expliquem.
0: No, és veritat.
1: Tampoc és que tampoc ho han pogut demostrar-ho. Bueno, que ell hi sigués per allà al mig, es veu.
0: Bueno, no val la pena que expliquem aquestes coses, perquè ens quedem amb les seves obres, la seva música.
1: Exacte.
0: Jo me l'imagino a la Cortel de Figueres, la banda de música, ensenyant-los les maneres.
1: Sí.
0: M'imagino ja, dic, que no, fem la marxa, no ara, avui, Rosa del Port, no sé. Perquè la Rosa del Port la posarem a juliol, que és la festa dels mariners, que és on vol ser mariner.
2: Ah, molt bé.
0: Bé, molt bé.
2: Doncs... històries amb José Luis Ortega Monasterios, això té...
1: Uf, m'ho estava llegint i ja feina, eh? Tindríem tot un programa per fer.
2: Hem de separar l'artista de la persona, allò que diuen.
0: Sí, sí, bueno, l'artista segur... ell muntava l'arbreda de Palamós als anys 80, 90... Bueno, sempre muntava a trobar de paneres allà, abans que fos el de Clèper, el Fugell també es feia, no?, suposo. Però aquella era bastant important. Mm-hmm. I sempre recordo d'ell que parlava amb ell, que ho feia mitja part. I sí. Jo sé que una vegada va parar a la taula de música, jo sí que ho sé. Perquè va començar un grup i jo se sentia fatal. I va fotre fora d'allà, diu, va, per surt d'aquí, que em poso jo a la taula. Sí.
2: I ho va solucionar.
0: Va fer així, sí. Llavors s'hi va posar l'altre, i va posar i es va sentir bé. I l'altre ja hi pots posar. No, el primer, no, que comences, el primer grup sempre hi ha coses, no?
2: S'ha d'ajustar, oi?
0: Ajustar, no? Però sé que me'n recordo d'això, d'ell, els lepers grans els signava i paraves amb ell, era molt, no sé, sí. Tenia una veu, era de molt baix, però també era un baríton, vull dir, tenia un marge, un ample de veu.
2: Molt bé. Doncs va, seguim amb una peça més que tenim a punt i ja us volíem fer sonar una llicència d'un sardanista. Fa uns dies, recordeu que vam fer sonar el Virolai amb el grup Obeses. Sí. Doncs cada setmana han anat presentant una peça nova del seu CD. I ara, avui, fa... 31 minuts, a les 9 l'han publicat. Okay. Han presentat l'última cançó d'aquest disc que presenten dissabte a Tona, en directe, i porta per títol Elogi del fracàs. Escoltem la lletra, que em sembla que promet. Endavant amb Obeses.
3: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'he acostumat.

0: M'he equivocat tants cops que potser aquesta cançó és un error.
1: Esperem que no sigui cap error.
2: Esperem.
1: Però poder sí, eh?
3: El que canta és l'Arnau?
1: És l'Arnau Tordera, sí, sí.
2: Sí, sí, la veu és una altra és molt característica.
1: És el... Bueno, jo penso que és un mestre i un...
3: Sí, i tant.
1: Una persona a nivell musical té molt recorregut i ens ha de donar encara moltes coses.
3: Sí, és molt jove encara, sí, i tant.
1: Doncs L'Ai al Cor és el nom d'aquest CD que presenten dissabte a la sala La Canal de Tona.
2: Dissabte?
1: Dissabte. Si voleu anar-hi, no queden entrades.
2: Sí, no, ja està bé.
1: No.
2: L'altre dia ho van anunciar.
1: Estan exaurides.
2: A la ràdio està tot exaurit, ja.
1: Però sí que hi ha altres concerts.
2: Perquè anem a Sant Feliu, ja, a segona ronda. Sant Feliu.
1: Si torna Sant Feliu està aquí mateix, oi?
2: Per això, que baixi...
1: Haurem de proposar-ho a la regidora de Cultura, la Caral.
2: La Cultura, que tindrem, el posem al pavelló perquè ja acabarà el centre cívic.
1: A veure si els poden portar. Són obeses, és això, fan moltes coses i molt...
2: Jo va, molts anys, el llibre de la Festa Major, va bastants anys ja, quan començava, jo portava anys a Sant Antoni Vilamajor. Bueno, ja tenia tot arribat de gent, allò... I era així, l'estil d'ells, era molt dinàmic, sí, molt alegre, i molt.
1: A veure si tornen a recuperar el cor d'obeses, que també...
2: S'ha desmuntat, molt... també, encara ara...
1: Bueno, van i venen, és una cosa molt dinàmica.
2: Ens acabem, ara ja ens jubilem, ja ens anem, tornem, això els artistes és una cosa...
1: Bueno, perquè fan coses molt grans i clar, no poden...
2: Tot.
1: No poden abarcar-ho tot.
2: Molt bé.
1: És això. Molt bé, doncs en tenim una altra. La de... O fem agenda. Per l'hora que és, sí.
3: Que molt bé.
1: Tirem agenda amb la trinca, doncs va, fem passar la trinca i a veure...
3: Ja tenim tela, eh?
1: Què dius que tenim per estona, no? Doncs endavant.
3: Bé, doncs ha arribat el moment de saber on hem d'anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Comencem aquest dissabte a les 10 del matí. Tenim una plec amb les coples, la Salvatana i la Bellpuig Copla, amb Mollerussa. Després tenim una ballada a Barcelona, a Guinardó, amb la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 12 del migdia. A 1:15 tenim una ballada a l'Argentera, amb la Reus Jove. A les 4 de la tarda tenim un concert amb la Reus Jove a Riudecanyes. Un altre plec, 20è aplec de la primavera, a Porqueres, amb la copla La Principal de Porqueres, a les 5 de la tarda. Una ballada a Manresa, amb la Principal de la Bisbal i la Verga Jove. Això és una doble ballada, perquè hi ha dues coples, a 6:15 de la tarda. Tenim a la Garriga, aquesta és la que tenim més a la vora, a les 6 de la tarda, amb la copla Marinada, tenim el centenari Narcís Freixes. Tenim un altre plec, el 7è aplec de la sardana conjunta amb Vilassar i Cabrera, amb les coples, un coble banda Col·legi de Santa Maria i la Principal de Llobregat, a Vilassar de Mar, a les 6 de la tarda. Una ballada a Vic, també a les 6 de la tarda, amb els Montgrins. Un altre concert a Figueres, tenim la Ciutat de Girona, a les 6 de la tarda. Una ballada a Molins de Rei, a 6:45, amb la Genisenca. Un concert amb la Reus Jove a Flix, a les 7 de la tarda. Una altra ballada la tenim al Vendrell, a la Principal de Tarragona, a les 7 de la tarda. A 7:45 a Mataró tenim una ballada amb la copla Sabadell. A 8:15 a Flaçà tenim un concert amb la Flama de Farners. A Santa Margarita de Montbui tenim la copla Resó d'Ensaires del Penedès. Però això seria diumenge, eh? Això és diumenge. Diumenge al dematí, 10:45, Santa Margarida de Montbui, tenim una ballada amb la Rosó d'Ensaires del Penedès. I el primer plec del diumenge, a Figueres, 65è plec de la sardana, Montgrins, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. comencen a 2:15 i de 4:45 se'n tornem-hi. Una ballada a Palau Solità i Plegamans, amb la Nova Vallès, a 11:00 del matí. És la festa de Sant Isidre. A Sitges tenim el 42è plec de la Sardana, amb les coples Maricel, Marinada, Juvenil i Sabadell, a 11:00 del matí i a 4:45 de la tarda, Sant Tornem-hi. A 11:00 del matí, a Maçanet de la Selva, tenim una ballada amb la copla Vila de Junquera. Una altra ballada a Mataró, amb la copla Xaloc, també a 11:00 del matí. A 11:45, Cornellà de Llobregat, tenim la Vila d'Olesa. Santa Cristina d'Aro, a 11:45, els Rossinyolets, tot això són ballades. Igualada, a 11:45, Terres de Marca. A Ripollet, tenim la principal de Terrassa, a 11:45. També a 11:45, una altra vegada al Guinardó, la ciutat de Terrassa, amb una ballada. Una ballada Premià de Mar, amb la principal de Llobregat, també a 11:45. I una altra vegada a 11:45, Sant Joan d'Espí, amb la copla Rambles. I aquí ens surt un altre plec, desè plec, Vila de Riudoms, amb la copa la Mediterrània i la Reus Jove. Comencen a 11:45 i a 5:00 se'n tornem-hi. A 12:00, a Madrid, amb música enregistrada, però si voleu anar a Madrid també podreu ballar allà al Parque del Retiro. A 12:45, a Fortià, tenim el Foment de Montgrí, la copa el Foment de Montgrí, que és una altra ballada. Una ballada també a Masquefa, amb la principal de Tarragona, a 12:45. A Mollerussa, a 12:45, una altra ballada amb Berga Jove. A 13:00, al Port de la Selva, Cervierenca, una ballada. Una altra ballada a Canoes, amb la copla Els Casanovas, a 3:00 de la tarda. A 4:00 de la tarda tenim 56è aplec de primavera, a Torelló, amb les coples Bellpuig Copla, Mil·lenària i la principal de Llobregat. Una ballada a Navàs, a 4:45 de la tarda, amb la Vila d'Olesa. Una altra ballada a Sant Pau de Segúries, amb la principal de Casà, a 4:45. A 5:00 de la tarda, Sils, amb la Flama de Farners. A 5:00 de la tarda, Llagostera, Foment de Montgrí. A 5:00 de la tarda, Vilabreig, amb la copla Salvatana. A Badalona tenim, a 6:45, una ballada amb els Lluïsos Copla. I, per últim, aquest diumenge, Sant Cugat del Vallès, a 6:45, també una ballada amb la copla Mediterrània. I per acabar l'agenda, doncs recordeu que aquest dilluns tenim la gala dels Premis Preludi, que es fa al Teatre Aliança del Poble Nou, a Barcelona, de 7:00 to 9:15, aquest dilluns, recordeu, a partir de les 7. Encara hi ha entrades per si voleu anar-hi. Tenim 5 sardanes finalistes, que les tocarà la principal de Llobregat. Les sardanes són A Montserrat Caupena, de Jordi Molina, Noces de Tardor, del Dani Gasulla, Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorros, Entre el Cel i Verd, d'Aurora Vicentini, i La Nit d'Or, d'Antonio Mas. Aquestes 5 sardanes són les que tocarà la principal de Llobregat i de les quals nosaltres n'haurem de triar una, que serà la que passarà a la final. I per acabar aquesta ballada, doncs a l'Esbart Somriu d'Or ballaran una sardana que se'n diu Frisança, del Juli Garreta. Tot això entenc que es tornarà per televisió, xarxa, per la xarxa TV. O TV xarxa, no sé com es diu.
1: Les televisions locals.
3: Exactament. Entenc que es donarà per aquí i tothom ho podrem veure. I també una cosa molt important, només podrem votar l'estona que es doni, que es faci el programa, que possiblement serà, et diran, doncs, aquesta hora, ja podeu trucar per votar la sardana que voleu que passi a la final.
2: Això TV3 no és important per ells.
3: TV3 es veu que els hi van dir i de moment aquest any han dit que no.
2: Sí.
3: De cara a l'any que ve, no ho sé, però de moment aquest any, sí, com que és una cosa nova, van dir...
2: Si aliança el poble amb el seu foc, hi aniran.
3: Anna?
2: Si fot foc, hi aniran.
1: Esperem que no. No,
2: però vull dir, no, que ells sempre van a... No van a... Que es fan a gol al nostre país, que és cosa del...
3: Si tu vols sortir per la tele, crea una polèmica i sortiràs per la tele de seguida. Vull dir, no costa gaire. Avui en dia no costa gaire sortir per la tele. Només has de dir una mentida grossa, i ja està.
2: I
3: s'ha
2: acabat
3: el problema.
2: Per això és estrany, un canal del TN3 que hi poguessin anar, i, ostres, seria guapo.
3: Sí, ja se'ls li ha dit, eh? També s'ha marat la televisió espanyola, la catalana, i també va dir que és una cosa nova, que volien veure com funcionava, i que a partir de l'any que ve potser en parlaríem, però aquest any, de moment, no. I per això es farà per xarxes, també.
2: Sí, la cantata que vam fer el 2014 a l'auditori també es van dir que TV3 no hi anava. Això de televisions locals. Però bueno, què farem?
1: Sort n'hi ha de la xarxa de televisions locals.
2: Sí,
1: també fan molt bona feina.
2: Fan moltes coses.
1: Per això també s'han de potenciar.
2: Sí, sí.
1: Ja va bé. Doncs som-hi, tenim... agenda local, suposo que tenim només el dissabte, lo important que passa a Sant Feliu, la Fira del Rellotge. Sí, és...
2: El diumenge. Sí, la Fira del Rellotge, doncs, no pot per venir.
1: Però que hi ha, Déu-n'hi-do, la Fira del Rellotge,
2: sí,
1: és una fita important també.
3: I tant.
2: Anem a la Fira del Rellotge, anem a les Sardanes de Palau.
3: El mateix temps, bueno.
2: El mateix temps, però que és el dematí, més a més.
3: És el dematí també, clar.
2: Hi ha un concert de música sacra a l'Estany, a la parròquia de Sant Feliu, Torregrossa o així. Hi ha un cicle de concert de música sacra allà dalt.
1: Sí, sí. És molt potent.
2: El primer no hi aniré ni a Palau. Perquè fan ball de gitanes, a vegades, i a ball, i és molt maco el fet de Sant
1: Feliu. També es combina, fan de tot.
2: I llavors hi aniré els altres, saps?
1: Molt bé, doncs tot ben combinat. Doncs nosaltres en tenim alguna més per fer sonar, i abans que parlàvem de la pluja que va acabar d'ahir, doncs hi ha la gota d'aigua, que la tenim a punt amb Copla Catalunya, doncs a veure com sona. Endavant la Copla.

0: Que curta.
1: Doncs Gota d'aigua.
0: Gota d'aigua, una sardana molt coneguda i molt balladora. Es posa, encara tot així es posa. Bé, és del Pere Mercader i Andreu, que va néixer a l'Escala el 1885 i es va morir a Cassà de la Selva el 1969. Recordeu que el Pere Mercader tenia un pseudònim, que era el Joan Caldés.
1: Ah.
0: Era el Joan Caldés. I aquesta sardana la va fer
1: com a Joan Caldés,
0: com a Joan Caldés, no com a Pere Mercader. Eh? Sabeu què passa? Que el Pere Mercader doncs, tenia unes nocions de música molt bones, i sempre tocava sardanes doncs, de molta categoria, li donava molt de bombo a les seves sardanes, no? I els balladors li deien, home, Pere, hosti, fes alguna sardana de plaça que puguem ballar.
1: El seu alter ego va fer les de plaça.
0: I l'altre va dir, doncs va, ja us faré la de plaça, però no les firmaré com el meu nom, les firmaré amb un altre pseudònim. I es va posar Joan Caldés. Les més destacades, doncs, Gota d'aigua, que és la que hem sentit, i el Bons, que també és una altra sardana molt coneguda seva. Només va fer, unes 400 sardanes. Només en va fer. Vale? Vol dir que si algun dia voleu escoltar sardanes del Pere Mercader o del Joan Caldés, tenim discografia per dies.
1: Estupendo, doncs va, i ara en tenim una altra també amb la Copla Mediterrània del Pere Bofill, que piquem l'ulleta a la fi del rellotge perquè porta per títol El rellotge de l'avi, i és d'un CD que porta, s'anomena Dalí i la música del seu temps. També ha de ser interessant escoltar aquest CD dedicat al gran Dalí i veure quina música hi havia en el seu temps. Però avui tenim aquí la Copla Mediterrània per fer sonar El rellotge de l'avi. A veure quina hora tenim.

0: Doncs el rellotge de l'avi, esmenem el compositor Agustí Borgunyó i Garriga, que això de buscar en el mòbil a vegades et porta males passades. El rellotge de l'avi Agustí Borgunyó i Garriga, dius que també tenim una extensa biografia.
1: Sí, té una gran biografia
0: aquest mestre, oi?
1: Sí. Va néixer a Sabadell el 1894 i ens va deixar el 1967. Músic, director d'orquestra i compositor d'una extensíssima obra. Tocava el piano, el violí, el saxofon i el clarinet. I durant 50 anys va estar als Estats Units. I des d'allí enviava sardanes i peces de música perquè la cobla les pogués estrenar aquí a Catalunya. Una miqueta el que fa el... Ja t'ho diré demà.
0: Sí, l'he vist ara, eh? L'hem entrevistat i tot.
1: Sí. Bé, ara ja en sortirà.
0: Però també passa en ple... Passava el segle XX i passa el segle XXI.
1: Exactament.
0: Compositors que estan mig exiliats.
1: Va estudiar a l'Escola de Música de Sabadell. Va estudiar també a la banda de, va estar en la banda de música de Sabadell i a l'Orfeó de Sabadell. I va fer harmonia amb el Manel Burgès. Bueno, té una extensió aquí molt gran. Com que va estar a Washington... Va estar a Nova York, va estar a Mònaco, va estar a molts llocs. Vull dir que aquí tindríem
0: un programa sencer per dedicar-li, oi?
1: Exactament.
0: Doncs ens ho apuntem i aquests deures que ens anem posant.
1: A més a més també té molts premis també que se li han donat.
0: Perquè en un minut no tenim temps a res. No. Tenim temps a dir-vos que moltes gràcies per ser-hi. I us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes i fins dimecres que ve. Passi-ho bé tothom.
2: Passi-ho bé. Passi-ho bé, bona nit.

0: Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més a Ja Escoltem Jazz. Avui us proposem un viatge especial, un viatge cap al sud-est de la península, cap a una terra on el jazz no només sona, sinó que també respira mar, mestissatge i camí.
1: Bona nit, Jordi, i bona nit també a tots els oients i oientes. Quan pensem en jazz, pensem a vegades en grans escenes, en grans ciutats, com poden ser París, New York i fins i tot Madrid. Però avui us proposem posar el focus en un altre lloc, en una perifèria aparent que en realitat és un punt de connexió.
0: Ens situem a la regió de Múrcia, un territori que ha anat construint una escena pròpia de jazz marcada pel Mediterrani, pel flamenc i per la recerca constant de nous llenguatges musicals.
1: El jazz, aquí, a Múrcia, neix d'una manera orgànica. Conservatoris, festivals locals, petites sales i trobades improvisades. Una escena discreta, però viva.
0: Avui no només fem un recorregut geogràfic, sinó un viatge de connexions, perquè el jazz del sud-est no es queda quiet, es transforma.
1: I des del nostre espai de jazz terapèutic, avui treballarem, aprofundirem sobre l'acceptació i totes les emocions que això ens belluga.
0: Començarem aquest viatge sonor en el que totes les propostes que us oferim tenen en comú que o bé són artistes de la comunitat o bé han generat vincles allà. Així doncs, arrenquem el programa d'aquest vespre.
1: El so del saxo ens obre el primer paisatge, una barreja de tradició i recerca. Això és el que ens transmet José Luis Gutiérrez amb aquesta cançó de l'any 2000 que us proposem per al programa d'aquest vespre. Amb tots vosaltres, José Luis Gutiérrez i el seu lema, La Solución.

Molt bé, seguim avançant amb el programa. El jazz aquí es construeix des de trajectòries diverses que acaben trobant un mateix punt. Aquesta és la proposta musical que ens ofereix José Antonio Arnautze amb la cançó que hem triat per al programa d'avui, que es diu Allegro Solemne. Esperem que us agradi. Allegro Solemne, de José Antonio Arnautze.

Quan apareix la veu o el lirisme instrumental, el relat es torna més íntim. I precisament això és el que ens proposa la Maria Toro amb aquest tema de l'any 2017. Amb totes i tots vosaltres, Arares, de Maria Toro.

Continuem el nostre particular viatge. Un viatge, el d'aquest vespre, en el que el jazz també es fa proper, humà, emocional. Aquesta és la sensació que desprèn la Lara Vizuete amb aquesta cançó de l'any 2024 que us proposem. Amb totes i tots vosaltres, Ciudad Dormida, de Lara Vizuete.

Fem un pas més enllà, del local al Mediterrani. Tota una barreja de sensacions i d'emocions, com si d'un somni es tractés. Això és el que percebreu en aquest darrer tema de l'any 2019. Amb tots i totes vosaltres, Oníria, de Daniel García Trio.

El jazz viatja i es transforma, però manté la seva essència. I per això us proposem aquesta peça de l'any 2014 que està a mig camí entre una samba, una bossa nova o un tango. En fi, jutgeu vosaltres mateixos. Amb totes i totes vosaltres, Bahia Comanche, d'Albert Sanz.

La vida està plena d'imprevistos que no podem controlar, ni a vegades preveure. On els errors i els encerts són com dues notes dissociants que precisen d'una escolta propera i calmada per poder convertir-les en bellesa. El viure també inclou aquesta màgia, combinar el que volem i el que no volem, perquè aquest binomi pugui esdevenir un equilibri que ens aporti sentit i calma. Viure és com una mica tocar el jazz. Creiem que tenim la partitura de la nostra existència escrita, però la realitat ens convida constantment a improvisar. Hi ha notes que no haurien triat, silencis que ens incomoden i ritmes que ens es col·loquen. Però quan deixem de resistir-nos i aprenem a escoltar el que està succeint, descobrim que fins i tot la incertesa pot tenir harmonia. L'acceptació, podríem dir que és això, ballar amb allò inesperat, sense ser nosaltres mateixos. Potser la saviesa consisteix a convertir allò que ens arriba en música.

Cada pianista aporta una mirada pròpia, una narrativa diferent, i això mateix és el que ens proposa la Conchi Lorente amb aquest tema de l'any 2015. Amb totes i tots vosaltres, Magnolia, de Conchi Lorente.

Continuem el programa i sentirem una cançó de l'any 2019 amb què la trompeta actua com un pont entre cultures i la simplicitat d'instruments esdevé molt evocadora. Amb tots vosaltres, Interludio, Yambú, número 1, de Carlos Sarduí.

Ens endinsem en una peça delicada i molt recent del pianista cubà establert a l'escena europea, com també a la regió murciana, Iván Melón Luis, al capdavant del seu trio. Vi, inclòs el treball Luces i sombres de l'any 2025, és una composició que sintetitza molt bé el seu llenguatge, lirisme, elegància i una manera molt orgànica d'entendre el jazz contemporani, sempre amb aquesta connexió subtil amb les arrels llatines i el so acústic del trio. Una música que no necessita d'artificis, perquè parla des de la pausa, la respiració i la bellesa del detall. Amb tots vosaltres, Iván Melón Luis Trio, amb el seu tema Vi.

Seguim avançant i tot seguit escoltarem Tutsology, una peça de l'any 2020 d'Antonio Serrano, un dels grans mestres contemporanis de l'harmònica de jazz, que reinterpreta aquí l'essència lírica i plena de matisos combinant virtuosisme i sensibilitat en un discurs musical que respira swing i una emoció a parts iguals. Una peça per deixar-se portar i escoltar amb molta atenció. Amb tots vosaltres, Tutsology, d'Antonio Serrano.

Tot seguit escoltarem Espejos, una de les noves peces de Marta Sánchez, publicada el 2026, on la seva interpretació al piano reflecteix emoció i introspecció en un viatge musical molt íntim. Amb totes i tots vosaltres, Espejos, de Marta Sánchez.

0: Avui hem viatjat des de la regió de Múrcia cap a un mapa sonor ampli i viu.
1: Un jazz que no necessita centre perquè es construeix en moviment.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: I fins al proper ja escoltem jazz.
0: Que la música us acompanyi. Qui us està parlant, Jordi Brito.
1: I Ricard Díaz.
0: Amb el suport tècnic del Robert Garrigós.
1: Us deixem ara amb aquest tema de l'any 2000, d'en Marc Miralta, que es diu Segment, on clarament es barregen el flamenco amb el jazz.
0: Bona nit i ja escoltem jazz. Adéu.

Ara viatgem fins a Suïssa amb Rachel Carman i el seu potent senzill Hologan. Combinant una veu emotiva amb influències pop modernes, la cançó parla de superació, resiliència i de la força necessària per tornar a començar després de moments difícils. Representant Suïssa en aquesta edició de Top Sound, aquí teniu Rachel Carman amb Hologan.

0: Aha, der Schmied war irgendwo.
1: Ich
2: Representant Suecia, que esa semana tenim Nowhere Man amb Come Back Home. Atmosfèrica i reflexiva, la cançó barreja sonoritats indie rock amb una narrativa emocional, creant un viatge musical sobre la distància, la nostàlgia i l'esperança del retornament.
3: Standing in the station, this is where it ends. Got an hour of sleep and here are all my friends. Man, I'm still drunk from yesterday. It's 5 a.m. and I'm ready to leave. Got tears in my eyes, but there's no time to grieve. Guess I'm writing these lines because I'm missing you so.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a 1 i de ràdio. Ivan Osona i Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí! Molt bones!
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
1: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa... Que
2: ens haurem d'inventar una altra cosa.
1: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
1: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
2: I Scrubs.
1: Això, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
1: M'ha recomanat... Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per
2: va
1: no haver-lo citat
2: per...
1: a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms. Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
1: Perquè jo ja ho vaig dir aquí... En
2: bueno, no, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
1: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
1: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno,
1: molt,
2: és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, trobo que totes les sèries són així de bon rotlleres.
1: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Doncs pues molt bé.
1: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol, els teus problemes seguiran existint. Llavors,
2: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com fa jo.
1: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
1: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí, que l'he vist, sí.
1: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
1: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya. Doncs estic a la meitat, té 6 capítols, em sembla, he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que... molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
1: Segurament, pot ser. Pot ser. És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per
1: què? De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
1: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així... molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
1: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
1: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
1: dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
1: No passa res.
0: No. El món continua.
1: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
1: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancel·len...
1: Torna-hi.
2: Perdona, que...
1: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
1: Un drama, mai millor dit.
2: Acabarà amb la seva tercera temporada.
1: Oh.
2: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
2: Seria un detall, sí. Seria un detall, sabent-ho a priori,
0: sí,
2: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
1: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
0: que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
1: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respires una sèrie dolenta.
1: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Antana, ni Aitana Sánchez Gijón.
0: És que jo no sé què fa.
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i plorem tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pitt, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
1: No es pot comparar.
2: No. Millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
2: però, diferents. Però...
1: Crec que respirar no és competència de Pitt, ni viceversa.
2: No. A veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pitt,
1: sí,
2: amb House
1: però...
2: o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
1: Com?
2: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
2: Els
1: que
2: metges,
1: és...
2: ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar. Que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany. Aquesta comparativa és tramposa, la comparativa,
2: sí,
1: de Respira amb Demi.
2: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
1: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una
2: sèrie es cancel·li. No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
2: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, que era el lema d'aquesta
1: sèrie. Això és el lema,
0: Això és el lema, mare
1: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
1: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
3: Me dá a chave! Eu tenho direito de ficar com os meus netos!
4: Gente!
3: Ele não tá aqui! O Evan não tá aqui! Tu vai embora com o Gilmar agora, mas a gente fica!
5: Perigoso levar as crianças.
0: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
1: Vaja.
0: Bueno. Pot estar bé.
1: Pot estar bé.
0: A Disney Plus també.
2: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
1: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
0: Ah, molt bé. Tiramilles.
1: Ho la sento. Primera.
0: A Disney Plus arriba El Encargado.
6: Hola, Eliseo.
7: Buen día, Martita.
8: ¿Cuánto le cobraste?
9: 14.000. Toma.
8: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
9: Dale.
8: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
4: Hace 30 años que trabajo acá.
0: És una comèdia dramàtica, vaya oxímoron, però bueno.
2: No, per què?
0: Home, comèdia, si és comèdia, no és drama.
1: Se viene.
2: No se viene, però és un... És
0: com
2: un...
0: és allò de la...
2: És un debat a tenir, perquè...
0: El drama per... és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
1: Vaja, no...
0: Hi ha una frase que el...
1: No,
0: tots
1: no et puc ajudar.
0: Vaig
1: a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
0: Vale,
1: pots conduir-la.
0: Ivan, a veure, continua.
2: Ah, ¿ya de continuar yo?
0: No, vull dir que per què, bueno.
2: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, per què es dona per fet? Per com ho has dit, ho dic, eh? De que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
0: Perquè una comèdia és de per riure.
2: No sempre. O sigui, la definició de comèdia no és humor.
0: Ah, no?
2: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
0: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseu, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
1: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
0: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
2: Vale.
1: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan falles guions?
0: Perquè tinc molta feina, Sergi.
1: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
2: res. Si voleu
1: res.
2: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
1: Ja has acabat o no?
0: Sí,
1: pot ser. Tinc tres frases.
0: A veure quina és.
1: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
0: Això era.
1: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
2: Ojo! Estic passant profuns, eh?
0: Jo deia la primera, eh?
2: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
1: Buf,
2: vale?
1: Que pesats en fer aquest xipeu.
2: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
0: Molt bé.
2: Bueno, no, però jo t'he dit que, no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
0: Sí.
2: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
1: Sí.
2: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
1: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
2: No és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
0: Vale, no ho tornaré a dir.
1: No tornarà a passar, eh? No passa res.
0: Disculpes
1: acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
0: Vinga, va, a Netflix, arriba i glòria.
9: Es bon ver por quien eres.
10: Ya vi que seguridad aquí es portada.
11: We're together in this fight against communism.
12: Portugal está a distancia certa para enviar o sinal para o bloco leste.
13: La guerra fa-se com armes i no sóc ahí que entremos nós.
0: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, no acabo de veure el
1: lligam,
0: el lligam,
1: no?
0: Sí.
1: Bueno.
0: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
14: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tu és la mujer de Jaume, no?
2: I fins aquí, no?
0: Sí. Ah,
1: és això?
0: És això.
1: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
0: no,
1: gir
0: no, no,
1: de
0: no,
1: trailer.
0: No, és això.
1: Molt bé.
0: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
1: Jaume, sí.
0: En fi. La Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen als seus, a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
2: Veus? Veus?
1: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
2: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
0: Home, però és que això de comèdia no en té.
2: No, però veus?
0: Humor àcid? No sé fins a què...
1: Estic en condicions ara mateix, només tinc mocs al...
0: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
2: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
0: És que no ho sé, o sigui...
2: T'estic buscant les pessigolles,
1: eh? L'humor àcid, l'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
0: Ho podria, sí.
1: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
2: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el
1: respecte. No. Anem a fer un anàlisi...
0: No t'ho sabria. Depèn.
1: Lingüístic.
2: Depèn. Busco la definició d'humor àcid, també?
1: No, però jo entenc el que diu la Judit.
0: No, vull dir...
1: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que sí, se li diu en castellà.
0: De mala llet.
1: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
0: Faig servir passiu-agressivitat.
2: Sí.
1: Passiu-agressiu.
2: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
1: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
0: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
1: Molt bé.
0: El que acabes de fer ara.
2: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
0: això
2: tant, si ho sabeu fer, nois...
1: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc ho mirarem, perquè ja fan a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
2: L'acabes o no?
1: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
0: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
15: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
16: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
0: No voy a parar. Diu aquí que...
1: Ens expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
0: sí,
1: déu-n'hi-do.
0: El que passa que
1: jo... Jo he llegit llibres més curts que aquesta sinopsis.
0: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixis.
2: Microrelats.
1: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
0: Ja, jo sé, ho sé.
1: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
0: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
2: Segur, sí.
1: Però és la primera Àlex vegada que en parlem, que ens hem de parlar,
0: sèrie...
1: no?
0: Sí. No, aquesta...
1: Tu la tenies ubicada?
0: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred... Perquè un que
1: vale.
0: Passa la muntanya...
1: Ah,
0: perquè
1: vale.
0: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia a Marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
2: Vale.
0: Sí, que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
2: Sí. És que, déu-n'hi-do tot el que ja he d'explicar de l'Àlex Hugo aquest, eh?
1: Si vols ho deixem aquí, eh?
2: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres perquè, si no, us farem spoiler.
0: Sí.
1: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
2: Mira...
1: És produïda per França, eh?
2: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
1: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
0: 4 milions d'espectadors.
2: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
1: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
0: Sí,
1: fan coses bé.
0: Sí,
2: mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
1: cada
2: copiat,
1: capítol?
2: Ens han copiat lo pitjor...
1: El setmanal.
2: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
1: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula d'això.
0: Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
17: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
18: Si me tocas, voy a gritar.
17: ¡Cógelo!
18: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
17: Creía que lo cogerías.
18: Apártate.
0: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
1: Molt bona.
0: L'has vista?
1: Sí, de fet, us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
0: Ah,
1: doncs
0: mira,
1: sí. No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment, Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
0: Agents d'Elite, d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada no és correcte.
1: Recolzada, recolzada. O sí, compta amb el suport de, no?
0: Compta, sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'acceja al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
1: Això que estàvem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i
0: sí?
1: guapos que són. Tant un com l'altre. No són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
2: La parella, no?
1: Del que ha fet més coses.
0: Molt bé.
1: A nivell audiovisual.
2: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
1: el,
2: bueno.
1: Nick.
0: El Nick.
1: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula o fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
2: Beatles, deu de ser aquests dos, que sí?
1: Just aquests.
2: Mira, molt bé.
1: Sí, sí.
2: Sí que fan una mica de ràbia.
1: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
2: És el Nick Jonas, no?
1: Sí.
2: Amb la seva parella, o no?
1: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
2: Vale.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
19: Happy Thanksgiving!
20: Happy Thanksgiving! Oh, happy Thanksgiving.
21: Anna, wait until we're invited.
20: Oh, for God's sake, look at the hell in here.
22: What? He actually sings in the shower. So
21: I do not.
22: Yes, you do.
23: Mommy, can I take Joy to our house?
22: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
24: Joy, you wear a hat, too.
0: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, no sé pas de què em sona això, un sindicat del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos los malos, pero nos organizamos.
2: Correcte.
1: També tenim els nostres drets com a treballadors.
0: És com lo del crim organitzat.
2: Bueno, és una organització criminal, correcte, sí.
0: Aquí treballem bé.
2: Sí. Vivim d'això amb professionalitat.
0: Exacte.
1: Tenim estatut reglamentat.
2: Hi ha comptabilitat.
1: Jornada completa.
0: 8 hores, les hores extres el paguen.
1: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí.
0: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
25: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
26: The heroin crisis is a national emergency. A
0: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
1: Molt bé.
0: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
1: Atrévete.
0: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé, sí? Com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per
1: jo
0: ser danès
1: aquesta,
0: està molt
1: sembla.
0: Bé. És possible.
1: Jo em sembla que sí. Però
0: basat en una
1: clar.
0: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
1: sí.
0: revelen que...
1: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, temporada 2.
0: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
1: Què?
2: Ha fet i amagar, no?
0: Bueno, sí.
1: Sis capítols té.
0: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
2: Pertorbador, eh? Això?
1: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
2: Avellana?
1: Sí, és algun fruit sec, caram.
0: Sí.
1: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
0: algo
1: cosa així. I a la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
0: Sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
1: Castanya, caram, clar, castanya.
0: Que està una mica com així.
1: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser
0: sí.
1: alguna cosa així. Que
0: sí,
1: ara
0: que els deixava al costat
1: de
0: la víctima.
1: Molt bé.
0: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gracias, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
1: De apellido Next.
2: És que t'anava a fer la mateixa broma.
0: Com?
2: Bueno, no se la sap, aquesta, la Judit.
1: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
2: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí. que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
0: A la cara?
2: Sí, passi el que estigui passant, es dona la volta a marxa i, entra el següent.
1: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi
2: i
1: la noia, i la noia el talla i diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
0: Hòstia, no feu això a la vida real. Apple TV Incondicional arriba, a Cosmos arriba Professor T, a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
2: Vaya,
1: alça.
0: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
1: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
2: No, és que us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Molt
0: Amazon
1: bé.
0: Prime Video, Good Omens,
1: diuen que està molt bé aquesta.
0: Plus sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
2: No fa cap falta, això.
1: Berlín, eh?
0: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Si
1: home, no està gens malament.
2: No, Déu-n'hi-do.
1: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Escolta, Zicat.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria i... això total.
2: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens en tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCast.

Escoltes i cap.